0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera. Són les 3.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferint de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 4.
1: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy
4: clarito. Permanece a la escucha.
5: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
5: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
5: A Ràdio Abrera, Hora 23.
6: Ràdio Reloj.
7: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
6: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
7: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
2: Cocodril Club.
8: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
9: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
2: Fórmula 107.9. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món reunides en una única fórmula.

0: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.
2: Turn that bass up.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada. Jo que pensava que estaria mal,
1: en canvi... Ràdio Obrera, són les 5.
2: Fórmula Pulcat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Obrera.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera. Són les 6.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: se puede querer.
1: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Fórmula 107.9. Fórmula 107.9.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Hem mobilitat dos accidents a hores d'ara a l'AP7, dificulten la circulació, una a Sant Cugat del Vallès, direcció Tarragona, que deixa dos carrils tallats, i un altre a l'Ampolla, que deixa també un altre carril tallat, volíem dir, sentit Barcelona. I 55 milions de persones al món tenen demència. La forma més comuna és l'Alzheimer, una degeneració de les neurones que deteriora de forma progressiva la memòria, el pensament i la conducta. Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i posa el focus en la detecció precoç, que ha avançat molt els últims anys, i en la prevenció. L'Alzheimer no es cura, però existeixen medicaments que ralenteixen alguns símptomes. Els especialistes aconsellen a tothom afectat que es mantingui actiu. Isabel Ferrer, de 75 anys, està diagnosticada des del 2024.
3: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
2: L'Alzheimer causa demència i un gran impacte també en l'entorn personal dels afectats. La cura recau en familiars, sobretot dones, en 8 de cada 10 casos. I l'oficialitat del català a la Unió Europea tornarà demà al Consell d'Afers Generals, més d'un any després de l'últim debat. El govern espanyol ha inclòs la qüestió a l'agenda, però no hi haurà cap votació ni es prendrà cap decisió. Madrid planteja ara vincular l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec amb la futura ampliació de la Unió Europea. Diversos països, entre ells Alemanya, Itàlia, Suècia, Finlàndia i Txèquia, mantenen les seves reticències a la proposta. I milers de persones s'han manifestat aquest diumenge pel centre de Barcelona contra el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. La Guàrdia Urbana calcula que hi han participat unes 5.500 persones, mentre que la plataforma Zeroport eleva la xifra per sobre dels 30.000. La marxa ha acabat a la plaça Sant Jaume i ha coincidit també amb l'aprovació del Pla d'Inversions d'Aena, que inclou una partida per preparar l'ampliació. I els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home a l'AP7 entre Montornès i Vilanova del Vallès. Els fets van passar el dissabte al vespre, quan 5 individus vestits de negre amb armilles reflectants i la paraula policia a l'esquena haurien tret un home ferit de la part posterior d'un cotxe i l'haurien obligat a entrar en un altre vehicle. Diversos testimonis van gravar l'escena i les imatges han estat aportades a la investigació. La víctima va ser localitzada poc després sana i estàlvia. I pel que fa al temps, avui arribarà amb temps estable, sol i també alguns núvols prims en una jornada que podria ser més calorosa de la setmana. A primera hora encara es podria formar, de fet, alguna boira a l'interior, però es dissiparà ràpidament al llarg del matí.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
4: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
5: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102 o envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat 3 accidents a l'AP7 dificulten la circulació en aquests moments. Una a Sant Cugat del Vallès, direcció Tarragona, que deixa 2 carrers tallats, un altre a Borrassà, que deixa en aquest cas un carrer tallat, i un altre a l'Ampolla, que també deixa un altre carrer tallat, sentit Barcelona. També hi ha una avaria a la B20 a Barcelona, que deixa un altre carrer tallat, i finalment un altre a l'AP7 a la Roca del Vallès, que deixa en aquest cas vehicles al voral. I en clau política, PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per tal de recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. I 55 milions de persones al món tenen demència i la forma més comuna és l'Alzheimer, una degeneració de les neurones que deteriora de forma progressiva la memòria, el pensament i la conducta. L'Alzheimer no té cura, però existeixen medicaments que ralenteixen alguns símptomes. Els especialistes aconsellen a tothom afectat que es mantingui actiu. Isabel Ferrer, de 75 anys, està diagnosticada des del 2024.
3: He escrit un diari, ara estic escrivint una novel·la, a l'Ateneu de Barcelona, faig teatre, vaig a buscar els meus nets un dia a la setmana. O sigui, jo no paro, perquè penso que quedar-se a casa i lamentar-se no pot ser.
2: Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i posa el focus en la detecció precoç, que ha avançat molt en els últims anys, i en la prevenció. I milers de persones s'han manifestat aquest diumenge pel centre de Barcelona contra el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. La Guàrdia Urbana calcula que hi han participat unes 5.500 persones, mentre que la plataforma Aeroport eleva la xifra per sobre de les 30.000. La mobilització amb el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai" ha comptat amb el suport també de més de 200 entitats i col·lectius i també més d'un centenar d'acadèmics. I els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home a l'AP7 entre Montornès i Vilanova del Vallès. Els fets van passar el dissabte al vespre quan 5 individus vestits de negre, amb armilla i reflectants i la paraula policia haurien tret un home ferit de la part posterior d'un cotxe i l'haurien obligat a entrar en un altre vehicle. Diversos testimonis van gravar l'escena i les imatges han estat aportades a la investigació. La víctima va ser localitzada poc després sana i estàlvia.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Abrera se suma a la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer amb diverses activitats incloses en la Setmana de la Gent Gran 2026, impulsades des de l'Ajuntament d'Abrera en col·laboració amb l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat. Avui dilluns 21 de setembre es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia i la façana de l'Ajuntament i el castell de Voltrera d'Abrera s'han il·luminat de color verd per donar-li visibilitat. La presidenta de l'AFA, Mercè Rull, ha explicat en declaracions a Ràdio Abrera els serveis que s'ofereixen a les famílies des de l'associació.
5: Des de l'AFA el que tenim són diversos serveis. Unes, doncs, primer la informació i l'atenció a les famílies amb segons quina problemàtica. Tenim les ajudes tècniques per segons quina fase de la malaltia puguin utilitzar, o sigui, cadires, llits, coses per la dutxa, etcètera, etcètera. Tenim 3 centres de dia, són centres especialitzats d'estimulació, en el qual intentem que la persona estigui estimulada al màxim possible, independentment del seu grau de dependència que tingui. Són un espai al Prat de Llobregat, l'altre el tenim a Molins i l'altre el tenim a Cornellà. L'horari és de 9 a 6. I allà, doncs, li donem un servei integral amb teràpies no farmacològiques d'estimulació, de musicoteràpia, fisioteràpia, controlem la medicació, hi ha dutxes i la veritat és que estan molt ben cuidats i el familiar, doncs, pot més o menys fer la seva vida laboral o la seva vida fora del que és la cura. També tenim 2 espais fent memòria, en el qual són per primeres etapes primerenques.
4: A continuació, repassem les activitats programades enguany a Abrera a motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer i dins la Setmana de la Gent Gran 2026, que tindran lloc al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Dimecres 30 de setembre, a 4:45 de la tarda, es farà un taller de risoteràpia. Dimarts 6 d'octubre, a 5:00, un bingo musical. I dimecres 7 d'octubre, també a 5:00, al Cinefòrum La Gran Lillian Hall. A més, el programa de la salut a les zones de Ràdio Abrera, que cada segon dissabte s'emet en col·laboració amb l'equip d'atenció primària i el Servei de Salut de l'Ajuntament. Hem parlat del Dia Mundial de l'Alzheimer amb l'Andrea Márquez, psicòloga referent de benestar emocional i comunitària de l'equip d'atenció primària d'Abrera. Podeu recuperar el podcast a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Educació.
4: Avui dilluns 21 de setembre es fa la matrícula general de tots els cursos trimestrals des d'A1 fins a C2 del Consorci per la Normalització Lingüística del curs 2026-2027, que començaran la propera setmana. Des de l'Oficina de Català d'Abrera s'oferiran cursos de nivell bàsic. Concretament, el nou curs 2026-2027 compta amb un curs bàsic 1 presencial que s'impartirà els dimarts i dijous de 9:45 a 11:45, dirigit a persones alfabetitzades en alfabet llatí, no catalanoparlants, al qual l'alumnat tindrà un primer contacte amb el català i assolirà un vocabulari bàsic per al seu dia a dia. I un curs bàsic 3, semivirtual, que s'impartirà els dilluns de 10 a 12 amb classe virtual, dirigit a persones que ja han completat el nivell bàsic 2 de català o bé han fet una prova de col·locació i els ha indicat que aquest és el seu nivell. Aquest curs es fan el 50% de les classes en directe de manera virtual i el 50% de treball autònom. Les inscripcions es poden fer en línia o bé presencialment a l'Oficina de Català d'Abrera, on també podeu sol·licitar cita i informació si necessiteu fer una prova de nivell. Podeu contactar-hi presencialment al carrer del Rosers número 1, trucant al 634-757-200 o enviant un correu electrònic a abrera@cpnl.cat. També podeu consultar a les xarxes socials a Facebook i Instagram al perfil @ocdabrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

Bon dia, és dilluns 21 de setembre, 8 i 8 minuts. Gràcies per connectar amb Ràdio Abrera, això és Fórmula Matí. Comencem aquest programa fins la una del migdia. Gràcies per escollir aquesta sintonia. Anem a començar explicant que Carlos Mazzoni i Salomé

0: També ho fan intentant depurar les polítiques. En àmbit internacional, volem destacar que els alemanys continuen apostant per l'extrema dreta. Alternativa per a Alemanya s'ha imposat al Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental a les eleccions d'aquest diumenge, però tindrà difícil governar pel cordó sanitari de la resta de partits. A Berlín també han gairebé duplicat els seus vots, però la victòria ha estat per l'esquerra Die Linke, que ha guanyat amb la promesa de baixar el preu dels lloguers a la capital. Els resultats deixen, però, un titular històric. La CDU, el partit que ara mateix governa Alemanya, ha quedat fora d'un parlament per primer cop a la seva història. No entra a Mecklenburg-Pomerània Occidental. El canceller Friedrich Merz ha admès que el panorama és desolador, però de moment es nega a dimitir. Això quan les enquestes continuen pronosticant una patacada de la CDU a tota Alemanya en detriment de la AfD, els ultras, que es disparen. Entrem al capítol de successos. Un intern de la presó de Quatre Camins a la Roca del Vallès ha estat trobat mort aquest diumenge al matí a la seva cel·la. Segons el Departament de Justícia, l'home s'ha suïcidat. L'intern es trobava al centre des de l'abril passat, de reingrés, i en el moment dels fets estava ubicat temporalment al mòdul d'ingressos. Aquest diumenge, cap a les 7:30 del matí, durant el recompte, els funcionaris han localitzat l'home sense signes de vida. Els serveis d'emergència han intervingut, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Aquesta mort es produeix tot just dos dies després de la mort violenta d'un altre intern a Quatre Camins, presumptament a mans del seu company de cel·la. Una infermera ha resultat ferida d'arma blanca a Badalona en un atac aquest diumenge al matí. La dona anava a treballar a l'Hospital Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet quan algú l'ha assaltat cap a les 7 del matí al carrer de Ramiro de Maeztu, al barri de Sant Antoni de Llefià. El mateix centre sanitari ha atès la ferida, que evoluciona favorablement. Els Mossos encara no han detingut ningú i han obert una investigació per esbrinar què ha passat. Segons Metròpoli Abierta, que ha avançat el cas, testimonis han pogut veure que un jove ha intentat robar la infermera i l'ha apunyalat a diverses parts del cos, a la cara, les mans i l'abdomen. L'assaltant li hauria clavat l'arma repetidament, fins a una desena de vegades, davant la resistència de la dona. Els crits d'auxili de la víctima han alertat un grup de joves que s'han apropat per ajudar-la. L'agressor ha fugit cames a llum i no l'han pogut atrapar, tot i que l'han perseguit. Les imatges cedides pels testimonis mostren el rastre de l'agressió violenta, amb taques de sang a la vorera i en un cotxe aparcat. Els Mossos d'Esquadra busquen 5 homes que haurien segrestat un individu enmig de l'autopista AP7 entre Montornès i Vilanova del Vallès. Els fets van passar aquest dissabte al vespre. Els 5 individus es van fer passar per policies amb armilles reflectants i van treure un home de l'interior d'un cotxe a la força, a qui van obligar a pujar a un altre vehicle. Alguns testimonis van gravar l'escena. La víctima va ser localitzada poques hores després, sana i estàlvia. Els Mossos investiguen ara els fets i treballen amb la hipòtesi que es podria tractar d'una revenja entre delinqüents. Un home ha quedat ferit per arma blanca en una baralla multitudinària a Barcelona. Va passar aquest diumenge a la sortida d'una discoteca del barri de Sant Andreu. La víctima té 40 anys i la van traslladar a l'hospital. La policia investiga els motius de l'agressió i treballa per identificar l'agressor o agressors que van fugir després de l'apunyalament. Encara a Barcelona, els Mossos han detingut 2 lladres multireincidents per 4 robatoris en locals del barri del Poblenou. Entre tots dos acumulaven gairebé 110 antecedents. Temperatura 19 graus.
1: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Comencem amb Alba Morena, amb aquest tema, al mar, des de Salou. És 21 de setembre, darrer dilluns del mes de... Bueno, de l'estiu, volem dir. Restaurants.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera.
1: 93-770-2963.
2: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
3: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
2: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
3: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
2: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
3: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
4: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
2: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
4: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
2: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: La barcelonina Belén Aguilera ens portarà Lucero, un tema que connecta amb aquella etapa, amb el seu moment musical actual. I apunteu, el 6 de febrer actuarà al Palau de la Música Catalana dins del Guitar Barcelona. Ara, Belén Aguilera, Lucero.

0: T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.
1: Alba Reig continua fent camí en solitari després de la seva etapa a Sweet California i ho fa amb un pop molt més suau, Menos Mal.

quarts de nou d'aquest matí del dilluns. Aquest cap de setmana ha vingut marcat per un temps tranquil i dominat pel sol i per les temperatures elevades. Aquesta setmana no s'esperen grans canvis i es mantindrà la estabilitat, perquè puja la temperatura. Avui hem començat el dia amb moltes temperatures d'entre 13 i 18 graus o fins i tot al voltant dels 20 en alguns punts de la costa. Amb el pas de les hores, aquestes temperatures pujaran ràpidament i al migdia es mouran entre els 30 i els 35 graus a moltes comarques o arribaran als 36 en punts interiors de l'Ebre. Durant tot el dia predominarà el sol, només amb el permís d'alguns núvols baixos i boires a primera hora. I la tardor comença sense pluja, perquè dimarts baixarà la temperatura i dimecres també recularà una mica, sobretot al sud i a les comarques de Girona. Tot i això, els termòmetres es mantindran per sobre de la mitjana. Bona part d'aquesta setmana el temps serà tranquil i predominarà el sol amb algunes bandes de núvols. Les temperatures actuals a Barcelona entre 21 i 23 graus, Tarragona 19, Lleida 15, Girona 13, Banyoles 17, Tremp 14, Badalona 22, Puigcerdà 11, a Prades 7 graus i a Abrera ara tenim 19 graus. Recuperem un dels grans clàssics d'Estopa. Els germans Muñoz de Cornellà van convertir la seva barreja de rumba i rock en una de les bandes sonores de tota una generació. Vino Tinto formava part de Strangis i més de 20 anys després continua funcional i igual de bé. Tornem al 2001 amb Estopa.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Aquesta sí que és una col·laboració inesperada. Beyoncé i Maluma junts, amb un homenatge directe a Celia Cruz. Cuerpo tumbao.

0: Fórmula Matí, última hora.
1: Dos accidents a la AP7 han posat cap per avall el trànsit aquest dilluns a primera hora. El primer ha estat durant aquesta matinada i ha obligat a tallar un carril en sentit nord a l'altura de l'Ampolla, que continua inoperatiu. El segon accident ha deixat dos carrils oberts a Sant Cugat del Vallès en sentit sud i ha provocat retencions en aquest moment de 20 quilòmetres, unes cues que arriben fins a Mollet del Vallès. Però és que també ha quedat un vehicle avariat al voral de la AP7 a l'altura de la Roca del Vallès i que també suma 4 quilòmetres de cues en sentit sud. Per últim, destaca un vehicle avariat a la Ronda de Dalt, que també ha tallat un carril en sentit sud en direcció Llobregat i provoca més de 11 quilòmetres de cues des de Pedralbes. Per tot plegat, també s'han format retencions a altres trams de les vies d'entrada a Barcelona, sobretot des del sector nord, a la C58 de Terrassa a Sabadell i entre Ripollet i Barcelona, a la C33 de Montcada a Barcelona i a la C32 i C31 de Cabrera de Mar a Premià de Dalt i a Badalona. A la pota nord de Santa Coloma de Gramenet a Barcelona, a la C16 a la Sant Cugat de la Vallès a Barcelona i a la C60 d'Argentona a la Roca del Vallès. També ens informen que l'autovia 2 d'Esparreguera a Breda i a Cuas i de Sant Vicenç del Sorsa a Barcelona. I en aquesta mateixa A2, cues entre Martorell i Esparreguera, sentit Lleida, per l'averia d'un vehicle. A les 9 més dades.
0: La informació al moment, sense esperes. Fórmula Matí.
2: Fórmula Matí. Fórmula Matí. Fórmula Matí.
3: A chatarrero del amor.
4: Chatarras Cao. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras Cao. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras Cao. Calle Industria 7, junto Rotonda del Rebato. Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras Cao.
3: Chatarrero del amor.
5: Què escoltes al mòbil?
6: Ràdio Abrera.
5: Ràdio Abrera?
6: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
5: En directe?
6: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
5: No.
6: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
5: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
7: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
8: Vols més clients? Vols més visibilitat?
9: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
8: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
9: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
8: Si tens un negoci a la comarca,
9: aquest és el teu moment.
8: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
9: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
1: Últim dilluns d'estiu i encara ens queda una d'aquelles cançons que ens ha acompanyat aquests mesos, Ana Mena i Lola Índigo, que van unir forces per primera vegada amb Petitoa, merenga, pop i moltes ganes de ballar. Una bona manera d'allargar una mica més l'estiu.

0: Ràdio Abrera, sempre al teu costat.
1: I si l'estiu s'acaba dimecres, nosaltres encara no tenim cap pressa per acomiadar-lo. Cactus, des del País Valencià, ens porta directament fins a Benidorm. Noche loca en Benidorm, encara queda una mica d'estiu per gastar.

0: dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Canviem una mica el ritme amb Antonio Romero. El Sevilla torna a barrejar pop i aquell punt flamenc tan seu, en una cançó que parla de quan tu hi poses molt, però sembla que l'altra persona ni se n'adona. Es diu No me ves, i així sona.

0: La ràdio que t'escolta. Ràdio Obrera.
1: Aria Vega és colombiana de Barranquilla. Presentarà aquest tot, tot, tot. A les 9, serveis informatius.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Laram. En mobilitat, situació complicada avui a les carreteres. L'APC registra fins a 19 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona per un accident a Sant Cugat del Vallès amb dos turismes i un camió implicats. Trànsit, de fet, recomana alternatives com ara la C58 i la B40 i també la C16 i la B40. La mateixa APC també acumula 7 quilòmetres de retencions, en aquest cas entre la Roca del Vallès i Llinars, per un altre vehicle avariat al voral, i també a Borrassà, on un accident també deixa un carril tallat. A més, la B20 també té 11 quilòmetres de congestió entre Nus de Trinitat i la Diagonal per una avaria, i la B10 també en registra 12 en sentit Llobregat. I en clau política, PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i en les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i també defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, també el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. I en plana internacional, l'oficialitat del català a la Unió Europea tornarà demà al Consell d'Afers Generals, més d'un any després de l'últim debat. El govern espanyol ha inclòs la qüestió a l'agenda, però no hi haurà cap votació ni es prendrà cap decisió. Madrid planteja ara vincular l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec amb la futura ampliació de la Unió Europea. Diversos països, entre ells Alemanya, Itàlia, Suècia, Finlàndia i Txèquia, mantenen les seves reticències a la proposta. I 55 milions de persones al món tenen demència i la forma més comuna és l'Alzheimer, una degeneració de les neurones que deteriora de forma progressiva la memòria, el pensament i la conducta. L'Alzheimer no té cura, però existeixen medicaments que garanteixen la ralentició d'alguns símptomes. Els especialistes aconsellen a tothom afectat per aquesta malaltia que es mantingui actiu. Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i posa el focus en la detecció precoç, que ha avançat molt els últims anys, i també en la prevenció. I els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home a l'AP7 entre Montornès i Vilanova del Vallès. Els fets van passar el dissabte al vespre, quan cinc individus vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia a l'esquena, haurien tret un home ferit de la part posterior d'un cotxe i l'haurien obligat a entrar en un altre vehicle. La víctima va ser localitzada poc després sana i estàlvia, i els investigadors sospiten que els fets podrien estar relacionats amb una revenja entre delinqüents.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Abrera se suma a la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible de 2026 amb diferents activitats per commemorar-la. Aquest diumenge 20 de setembre al matí, primer han gaudit de la pedalada popular pels carrers d'Abrera amb parades d'interès cultural, amb sortida i arribada al parc de Can Morral, la qual ha comptat amb participants de totes les edats que han gaudit d'una botifarrada en finalitzar. L'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i el regidor de Mobilitat i Transport, Alfred Delgado, han donat la sortida. El recorregut ha passat per diferents punts d'interès, com ara la Font dels Peixos, l'església de Sant Pere, l'ermita de Sant Hilari i els horts de Can Morral. A la plaça de Can Morral, aquest diumenge al matí també s'ha organitzat, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, el taller Festa la teva cistella per la bici, a càrrec d'Acció Clima, al qual els i les participants han pogut elaborar cistelles o alforges senzilles i pràctiques per guarnir la seva bicicleta i fer-la més funcional. A més, aquest dimarts 22 de setembre, durant tot el dia, s'oferirà el servei gratuït de bus urbà, aprofitant el dia del mercat setmanal per fomentar el servei de bus entre totes i tots els usuaris que vulguin fer-ne ús. Del dimecres 16 al dimarts 22 de setembre se celebra a Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com són desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric. També es visualitzen els canvis possibles en l'ús de l'espai públic, la millora de la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació.
0: Abrera Informació, esports i benestar.
3: Ja estan obertes les inscripcions inscripcions per participar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera, convocats per l'Ajuntament amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera, que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, l'activitat física, o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera, o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses pels abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es podran presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, de forma telemàtica, a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat, i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Es poden presentar persones físiques o jurídiques d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals se podeu consultar al web municipal també. Així mateix, el Servei d'Esports hi podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figuren entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi. Han de contemplar les diferents vessants de l'esport local, com ara el rendiment esportiu, la promoció i participació en l'activitat física dels diferents sectors de la població, el foment dels valors implícits en la pràctica esportiva i, en casos especials d'interès, rellevància o repercussió dins la vida esportiva d'Abrera, es podrà atorgar mencions especials per iniciativa de la comissió qualificadora. A continuació us detallem les categories d'aquests premis. Col·laborador o col·laboradora de l'any, reconeixement al centre educatiu o associació de famílies d'alumnes, capacitat organitzativa d'esdeveniments, igualtat d'oportunitats, inclusió i cohesió social, activitat física, hàbits saludables i envelliment actiu, premi als valors esportius, Memorial Antonio Serrano, trajectòria esportiva, èxit esportiu i millor esportista individual masculí i femenina. Per a més informació, podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal d'Abrera al passeig de l'estació 24 en l'horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges al matí de 10 a 2. També podeu trucar en el mateix horari al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
4: Seguim amb tu en aquest dilluns 21 de setembre. Per cert, que el model Presley Gebbert, fill de Cindy Crawford, ha mort als 27 anys. El jove s'estava intentant recuperar de diferents problemes mentals i l'han trobat mort en un centre de rehabilitació. Ara, després dels informatius, deixem enrere els titulars i tornem a la música. Obrim aquesta segona hora amb Bruno Mars, que avui ve disposat a jugar-s'ho tot amb Lo Arriesgo Todo. I després canviem de registre amb Antonio José, molt més emocional, d'aquells temes que parlen quan ja no queda res per, no queda res més per dir. No queden ni paraules. Seguim.

0: Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: A Abrera gaudim dels patis oberts, un espai per fer esport, jugar i compartir temps amb família.
3: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluc obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
2: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral, en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
3: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluc es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
2: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
4: T'hi esperem.
5: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
6: Ràdio Abrera, digui.
7: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
6: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
7: I us encarregueu de tot?
6: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
7: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
9: Ara baixem una mica les revolucions amb Antonio Cortés. Agafa tot un clàssic com Procuro Olvidarte i el porta al seu terreny. Amb una veu molt seva i molta emoció, és una d'aquelles cançons que no necessiten gaire presentació.

Dos quarts de 10 del matí, 20 graus de temperatura. Recuperem ara una Shakira amb més guitarres, més caràcter i aquell punt irreverent dels seus primers anys de projecció internacional. Te Dejo Madrid és d'aquelles cançons que, només començar, ja et porten directament a una altra etapa de la colombiana. Fem una mica de memòria amb Shakira.

col·laboració que barreja els dos universos urbans. Una cançó de nit, de desamor. I d'aquell, una altra tequila i ja veurem què passa. Acaba d'arribar i es diu Otro de Tequila i sona així.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 4930. Bricocentro,
2: Colaje y Atenció! Si vols veure i bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: 3:15, seguim amb ritme llatí i una proposta que entra fàcil des del primer moment. Carlitos Rossi ens porta Dito de Pescado, un tema fresc, desenfadat i amb aquell punt de festa que encara ens va perfecte en aquests últims dies d'estiu. Som-hi!

0: una ràdio única, una ràdio diferent, la teva ràdio, Ràdio Abrera.
1: Ara ens quedem a casa amb Aquarela i Jordi Ninús, al Tren del Temps, parla d'aquelles etapes que passen, dels records que es queden i de tot el que anem deixant enrere pel camí. Una cançó per baixar una mica el ritme i escoltar-la amb calma.

I posem una miqueta més de guitarres amb Censurados. Ben va directe, sense donar massa voltes, amb energia. I aquell punt de rock que sempre desperta al matí. Així sona aquesta nova cançó, Censurados. Censurados.

0: ràdio més propera. Ràdio Obrera.
1: Ara recuperem una col·laboració amb molt bon gust. Chambao i Alejandro Sanz, ahí estàs tu. Barreja aquell aire flamenc i mediterrani de Chambao amb la veu inconfusible de Sanz. Una d'aquelles cançons que reconeixes gairebé des del primer compàs.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. En mobilitat encara ara, situació complicada a les carreteres. L'APSR registra fins a 19 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona per un accident a Sant Cugat del Vallès amb dos turismes i un camió implicats. A la mateixa APSR també hi ha acumulacions de 7 quilòmetres de retencions entre la Roca del Vallès i Llinars per un vehicle avariat al voral. A la C-16 a Barcelona també un altre accident, deixa un carril tallat i provoca circulació intensa, i a més a la B-20 també hi ha 11 quilòmetres de congestió entre Nus de Trinitat i la Diagonal per una altra avaria a la Veda, o també hi ha retencions en sentit Llobregat, i finalment a la 2 a Esparreguera, una altra avaria deixa un carril tallat en sentit Lleida. I de fet, també mobilitat, el Servei Català de Trànsit impulsa aquesta setmana una campanya policial intensiva per reduir les distraccions al volant i vigilar el compliment dels semàfors. Els controls coordinats amb Mossos d'Esquadra i policies locals s'allargaran fins al diumenge a diversos punts de Catalunya. Trànsit alerta que l'ús del mòbil continua sent una de les distraccions més esteses i que incrementa el risc d'accidents greus. Enguany, el Servei Català de Trànsit també ha aprovat una tecnologia amb intel·ligència artificial per tal de detectar automàticament l'ús del telèfon mòbil al volant. I en clau política, PSOE i PP activen tota la maquinària preelectoral a Catalunya, conscients del paper decisiu dels seus votants en les municipals i les generals de l'any que ve. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha aprofitat la tradicional festa de la Rosa de Gavà per llançar dards als populars, acusar-los de fer seguidisme a Vox i defensar la seva gestió en qüestions com la crisi de Ceuta i les polítiques en matèria econòmica. Al seu torn, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamat el vot dels catalans des de Badalona, apel·lant a la necessitat d'expulsar Sánchez de la Moncloa per tal de recuperar el control en matèria d'immigració i seguretat. I els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home a l'AP-7 entre Montornès i Vilanova del Vallès. Els fets van passar el dissabte al vespre, quan cinc individus vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia a l'esquena, haurien tret un home ferit de la part posterior d'un cotxe i l'haurien obligat a entrar en un altre vehicle. Diversos testimonis van gravar l'escena i les imatges han estat aportades a la investigació. La víctima va ser localitzada poc després, sana i estalvi. Els investigadors sospiten que els fets podrien estar relacionats amb una revenja entre delinqüents. I 55 milions de persones al món tenen demència i la forma més comuna és l'Alzheimer, una degeneració de les neurones que deteriora de forma progressiva la memòria, el pensament i la conducta. L'Alzheimer no té cura, però existeixen medicaments que ralenteixen alguns dels símptomes. Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i posa el focus en la detecció precoç, que ha avançat molt els últims anys, i també la prevenció. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. L'Ajuntament d'Abrera ha dut a terme recentment diversos treballs de reparació i millora al parc del Rabato, amb actuacions com la renovació del paviment de cautxo, la instal·lació de noves tanques i la restauració de jocs infantils. L'actuació s'emmarca en els objectius municipals de manteniment i millora dels espais públics del municipi. Amb aquestes actuacions, des de l'Ajuntament d'Abrera reafirma el compromís amb la millora de l'espai públic i la qualitat urbana del municipi, amb l'objectiu de disposar d'espais més cuidats, segurs i adequats pel gaudi de la ciutadania. El parc del Rabato forma part de la xarxa d'espais verds d'Abrera, que ofereixen zones per al passeig, el descans i el lleure, especialment per a les famílies i els infants. Aquests espais combinen vegetació, mobiliari urbà i zones de jocs infantils i formen part del passeig urbà del municipi. En total, la regidoria gestiona el manteniment i la millora de 34 parcs i jardins d'Abrera, treballant de manera continuada per conservar i adequar aquests espais públics.
0: Abrera Informació, esports i benestar.
3: A Abrera ens movem i fem esport. Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 amb una programació plena d'activitats per a totes les edats, impulsada des de la Regidoria d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera. Hi trobareu activitats com ioga, tai chi, pilates i estiraments, entrenament funcional, tabata, hit i power pump, aigua gym, ciclo indoor i ciclo outdoor, word dancing i ball en línia, aerobox i taller de boxa jove, running club i cross camp, gimnàstica Logística Suau, GAC, Movicor, TBC i Step, Futbol Més 60, torneig de futbol i activitats preesportives, educació física infantil, caminades i activitats a l'aire lliure, activitats per a persones amb capacitats diverses, una caminada en família i patis oberts i iniciació a la calistènia. La programació inclou propostes per a tots els cicles de vida, així com activitats específiques per a infants i joves, persones de més de 60 anys, usuàries del camp, infants i joves inscrits al programa d'educació física per a esportiva i de capacitats diverses. Algunes de les activitats es requereixen d'inscripció prèvia. Recordem que l'Ajuntament d'Abrera va ser distingit pel Consejo Superior de Deportes com a l'Ajuntament amb més oferta esportiva dins la categoria de municipis d'entre 10.000 i 20.000 habitants en el marc de la Setmana Europea de l'Esport 2025. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
4: Abrera Informació. Promoció econòmica.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera, aquest mes de setembre s'inicien dues noves formacions. Avui dilluns 21 de setembre arrenca un curs de vetllador o vetlladora escolar que s'allargarà fins al dimarts 13 d'octubre, adreçat a persones aturades majors de 18 anys inscrites al Servei Local d'Ocupació, que disposin del títol de monitor o monitora de lleure o una formació relacionada. I del dilluns 28 de setembre al 30 de novembre s'impartirà un curs de neteja d'instal·lacions adreçat a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, que té per objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. Per a més informació i inscripcions, podeu adreçar-vos al Departament de Promoció Econòmica ubicat a la primera planta del Mercat Municipal, trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 4:45 a 7.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
0: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
5: Passen 7 minuts de les 10 del matí, deixem enrere la informació i tornem a la música. Obrim aquesta tercera hora amb Carlos Sadness i Arenal Sound, una cançó que encara es deixa una mica d'estiu aquí a la ràdio. I després canviem de registre amb Atlánticos i Se Ven Venir. Són dues propostes diferents per posar en marxa aquesta nova hora, 21 graus.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Camilo baixa una mica el ritme amb una cançó més íntima i emocional. Árbol parla d'arrels, de família i d'aquelles persones que ens sostenen, fins i tot quan no sempre ho diem.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Seguim amb una cançó que molts en reconeixereu de seguida. Aurora Kodachi recupera Jo no te pido la luna i li dona aquesta nova vida, mantenint tota la emoció d'un tema que ja forma part de la memòria musical de molta gent. Una mica de nostàlgia, però ben portada al present.

Hem arribat a les 10:30, 21 graus. Ara arriba el moment de fer una mica de memòria amb El Canto del Loco. Dani Martín i companyia van marcar tota una generació amb aquell pop-rock directe i sense massa artificis. Són Sueños, és d'aquelles cançons que només necessiten uns segons per portar-nos de cop als primers anys 2000.

0: vaig al cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música? Ràdio Obrera. Que practico esport? Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte? Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu? Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.
1: Canviem una miqueta el to amb Daniele, Llueve en mi. És una cançó més emocional, d'aquelles que parlen de tot el que et passa per dins, que quan una història encara pesa. Baixem una miqueta el ritme i ens quedem amb aquesta.

0: A chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato. Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: Veniu a gaudir de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
3: Tasts de gastronomia tradicional, vins a porró, degustacions, música i activitats per a tots els públics. I no us perdeu el concurs de beure amb porró. Animeu-vos i participeu-hi.
2: Us esperem divendres 25 de setembre al carrer del Rebató i dissabte 26 i diumenge 27 al Parc de Can Morral per celebrar la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
3: Organitza Ajuntament d'Abrera.
2: Amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Cris Lora continua aprofitant la empenta després de guanyar Operació Triunfo 2025. Ara aposta per un sou molt desballable i una història d'aquelles que comencen amb un jo no em vull enamorar. I ja sabem com sonen a acabar aquestes històries. Un delirio! I atenció, perquè enganxa.

0: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Ara viatgem de Lagos fins a Caracas sense moure'ns de la ràdio. D'Aramola, des de Nigèria, amb els veneçolans de Guayana. Amb aquest, GD2 Caracas. Una connexió entre dos continents que sona així.

0: La millor música i tota la informació a Ràdio Abrera.
1: Y ahora cambien totalmente el chip porque el combo dominicano ve amb ganas de festa. Nos vamos de fiesta, es ritme, bon rollo. Y una d'aquelles cançons que no demanen gaire explicacions. Només deixar-se de portar, que comenci la festa.

0: Amb tu, Jordi Quintana. Fórmula Matí.
1: Fangoria torna. Alaska i Nacho Canut ens porten El síndrome de París, una cançó amb molta actitud i aquest punt sofisticat tan seu. Pugem una mica el ritme, va.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat dos accidents i diverses incidències han complicat molt el trànsit aquest matí a l'AP7 i a les principals vies d'entrada a Barcelona. L'afectació més important s'ha produït a Sant Cugat del Vallès, en sentit sud, on un accident amb dos turismes i un camió implicats ha deixat només dos carrers oberts i ha arribat a provocar fins a 20 quilòmetres de cua fins a Mollet del Vallès. A més, també un vehicle avariat a l'altura de Roca del Vallès ha sumat 4 quilòmetres més de retencions també en sentit sud. Les incidències han afectat de retruc altres accessos a Barcelona amb cues a la B20, la B10, la C58, la C33, la C32 i també la C31 i la C16. I també mobilitat, el Servei Català de Trànsit impulsa aquesta setmana una campanya policial intensiva per reduir les distraccions al volant i vigilar el compliment dels semàfors. Els controls coordinats amb Mossos d'Esquadra i policies locals s'allargaran fins al diumenge a diversos punts del territori. Trànsit alerta que l'ús del telèfon mòbil continua sent una de les distraccions més esteses i que incrementa el risc d'accidents greus. I el govern espanyol es reunirà el mes vinent amb patronals i sindicats per impulsar un gran acord de país que permeti generar un nou contracte social per la intel·ligència artificial. El pacte estarà obert a empreses, partits i poders públics i busca oferir seguretat a les persones davant dels canvis en el treball i en la vida que aquesta tecnologia suposarà. En aquest sentit, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avisat que l'autoregulació no funciona i cal actuar amb urgència per evitar que una IA estigui desregulada, opaca i en estampida i també en mans d'uns pocs. I a Catalunya les dones concentren la major part dels casos diagnosticats d'Alzheimer. Segons dades del Servei Català de la Salut, l'any 2025 hi havia 51.335 persones diagnosticades de la malaltia, de les quals 36.000 eren dones i 14.900 eren homes. La mitjana d'edat dels casos diagnosticats era de 85 anys en les dones i de 82 en els homes. Arcadi Navarro, director de la Fundació Pasqual Maragall, remarca la importància de treballar en la prevenció.
3: Tots sabem que el càncer de pulmó, per exemple, es pot prevenir. Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
2: Avui és el Dia Mundial de l'Alzheimer i posa el focus en la detecció precoç, que ha avançat molt els últims anys, i també en la prevenció. I els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home a l'AP7 entre Montornès i Vilanova del Vallès. Els fets van passar el dissabte al vespre quan 5 individus vestits de negre amb armilles reflectants i la paraula policia haurien tret un home ferit de la part posterior d'un cotxe i l'haurien obligat a entrar en un altre vehicle.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Aquest divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27 de setembre celebrarem una nova edició de la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera, la Setena. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'organitza aquest esdeveniment amb la col·laboració d'establiments i entitats abrerenques amb l'objectiu de recuperar la memòria dels porrons. A la Setena Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera tornarem a destacar l'esperit dels restaurants d'Abrera amb la seva gastronomia basada en la cuina tradicional catalana i en productes de proximitat. Unes tradicions que van néixer quan Abrera, un poblet agrícola que en poc temps va créixer per esdevenir el nostre municipi tal com és en l'actualitat. A la fira trobareu propostes gastronòmiques dels menús d'aquella època, activitats per a tota la família, exposicions, esdeveniments culturals, mostres de l'activitat agrícola d'abans i d'ara i l'emblemàtic concurs de l'aixecament del porró. I enguany, com a novetat, podreu aconseguir el barret de la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera. Sentim la regidora de promoció de la vila, Maite Novell, l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i joves del municipi.
5: Estem al mes de setembre i, com sabeu, ja tenim aquí la Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
6: El cap de setmana del 25, 26 i 27 de setembre celebrem la nostra setena edició amb moltes activitats per tothom, per tota la família. Activitats infantils, tallers de tastos i cates per adults, demostracions de cultura popular catalana, el nostre concurs d'aixecament de porrons, la tracturada, el mercat d'origen del Parc Rural de Montserrat, amb productes de proximitat i molta música.
5: Com a novetat enguany tenim el barret de la Fira dels Porrons.
7: No us quedeu sense el vostre barret.
8: Ho podeu aconseguir el pròxim divendres 25 de setembre al carrer Rebato a partir de les 6:30.
4: Com a novetats destacades de la setena fira gastronòmica dels Porrons d'Abrera, el divendres 25 de setembre al carrer del Rabato, a 9:45, podrem gaudir amb Te Improviso, un espectacle d'improvisació de Príncep Show. Dissabte 26 de setembre, de 1:45 a 2, hi haurà amenització amb actuacions de DJ, i de 6 a 8, el Musicant al Vi, una experiència sensorial que combina tas de vins, pintura en vi i música en directe a càrrec de Marta Aranyó i Eugeni Muriel, una activitat amb aforament limitat a 25 persones i cal inscripció prèvia a través del correu turisme@abrera.cat. I diumenge 27 de setembre al Parc de Can Morral, d'una a 4 hi haurà vermut amb DJ Andreu Preses. Com a proposta especial d'amenització de diumenge, també comptarem amb la presència del Museu del Vidre de Vimbodí i Poblet, que portarà a la fira porrons artesanals i altres productes a la venda, apropant al públic artesanies tradicions vinculades al vidre. A més, divendres 25 de setembre al carrer del Rabato tornarem a recuperar el concurs d'aixecar el porró amb una exposició fotogràfica, i el cap de setmana, dissabte 26 i diumenge 27, al Parc de Can Morral serà el centre de la fira amb espais gastronòmics on s'oferiran els plats basats en la gastronomia arrelada al territori, activitats per al públic familiar, tallers, música, cultura popular i molt més. En el marc de la fira gastronòmica, el Parc de Can Morral també acollirà una nova edició del Mercat de Proximitat Origen Montserrat amb activitats per a tothom el diumenge al matí. Podeu consultar la programació completa de la setena fira gastronòmica dels Porrons d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Educació.
4: Recordem que durant aquesta setmana fins divendres 25 de setembre, inclòs, l'Escola Municipal de Música d'Abrera té obert el període de matriculació per al curs 2026-2027. Les diferents propostes formatives adaptades a diverses etapes d'interessos de l'alumnat inclouen sensibilització musical per infants d'I3, I4 i I5, educació musical per infants, joves, persones adultes i gent gran, educació musical complementària i especialitats instrumentals. A través d'aquesta oferta, l'Escola de Música d'Abrera contribueix a apropar la formació musical a la ciutadania i a fomentar l'aprenentatge i la pràctica de la música al municipi. Les inscripcions es poden formalitzar presencialment a la secretaria de l'escola, a la plaça del Rabato 1, de dilluns a divendres, de 5 a 9:15. També podeu fer-ho a través dels enllaços que trobareu al web abrera.cat, i per a més informació podeu trucar al 93 770 2702 o enviar un correu electrònic a escoladamusica@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Passen 8 minuts de les 11 del matí i tornem a la música. Entrem a la quarta hora amb De La Rose i Ryan Castro i La Monda. Ritme urbà per tornar a agafar embranzida després dels informatius. I després canviem completament de color amb el Duende Callejero i Chucky, que arriben amb una proposta molt més flamenca i directa. Ven i cásate conmigo. Dues maneres molt diferents de mantenir-nos ben desperts. Que és dilluns.

0: pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
3: Des de l'Ajuntament de Brera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
2: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal de Brera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
4: Ajuntament de Brera. Amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat. Ràdio

0: Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
1: Seguim amb una proposta de Delvin i Patxi García. No te vayas. Parla d'aquell moment en què encara queda alguna cosa per dir abans que una història s'acabi del tot. Baixem una mica el ritme i escoltem aquest tema.

0: Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.
1: Ara pugem al ritme amb El Indio Music, Yo Te Conozco. Arriba amb sabor llatí, molta energia i una tornada d'aquelles que et posa en marxa de seguida. Volum amunt, que aquesta ve amb força, eh?

escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

Dos quarts de 12, 24 graus de temperatura. Ara recuperem Amaral amb una d'aquelles cançons que formen part de la banda sonora dels primers 2000. Te necesito, és pop directe, emoció, i aquella veu d'Eva Amaral que reconeixes al moment. És una mirada enrere que sempre entra molt bé i que volem compartir amb tu en aquest dilluns 21 de setembre.

0: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
1: Seguim amb el tren de los sueños i una d'aquelles cançons que van directes al sentiment. Siempre volverás. Parla d'aquelles històries que, per molt que intentis tancar, sempre acaben tornant d'una manera o altra. Un punt més romàntic ara al matí, el romanticisme sona.

0: Fórmula Matí, última hora.
1: Els Mossos d'Esquadra, és una última hora, han detingut fa una estona un home acusat d'haver atropellat de manera intencionada la seva exdona, els Pallaresos, el Tarragonès, per intentar matar-la. Segons les primeres informacions a les quals hem tingut accés, l'home l'ha esperat a l'exterior de casa seva i quan ha vist que la dona sortia al carrer, l'ha embestit amb el vehicle. La víctima ha quedat mal ferida i ha hagut de ser traslladada en ambulància a l'Hospital Joan 23 de Tarragona amb diverses contusions. Ara per ara, però, no es pateix per la seva vida, però està molt greu. Els fets s'han produït aquest matí als Pallaresos. Segons les primeres informacions policials, una última hora, el detingut és un home de 47 anys, de nacionalitat espanyola, feia aproximadament 2 anys que estava separat de la dona, d'edat semblant. L'home ja l'havia amenaçat anteriorment i avui dilluns l'ha esperat a prop del domicili fins que ja ha sortit de casa, tot i que tenia una ordre d'allunyament, segons han confirmat fonts de la policia a aquest programa. En aquell moment, l'home ha accelerat el vehicle i l'ha embestit intencionalment. Arran de l'impacte, el cotxe també ha acabat xocant contra un altre vehicle. La dona, recordin, ha estat traslladada ràpidament a un centre sanitari de Tarragona. Els Mossos d'Esquadra han desplaçat diverses patrulles, han detingut l'home acusat d'un delicte de tentativa d'homicidi. També l'acusen d'un delicte de lesions i de danys. La investigació continua oberta per acabar de reconstruir l'atac i aclarir els antecedents de la relació entre el detingut i la víctima, així com les amenaces que l'home ja havia fet anteriorment contra la dona i ha quedat en mans de la unitat d'investigació de la Comissaria dels Mossos de Tarragona. Aquesta és l'última hora, una dona ferida molt greu després de ser atropellada fa poca estona intencionadament per la seva exparella al municipi dels Pallaresos, al Tarragonès.
0: Fórmula Matí. Música i informació.
2: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
3: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
2: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT, al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30.
4: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de 3 ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
5: Vols més clients? Vols més visibilitat?
6: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
5: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
6: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
5: Si tens un negoci a la comarca,
6: aquest és el teu moment.
5: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
1: Ara adjuntem dues veus que encaixen molt bé. Elena Rose i Manuel Turizo comparteixen la setmana. Pop llatí en ritme suau, química i una melodia d'aquelles que es queda. Una col·laboració amb molt bon rotllo per continuar el matí del dilluns.

Seguim descobrint música nova ara amb Eve, que va ser una d'aquelles cançons que et deixa amb ganes de sentir-ne una miqueta més. Pop directe i fresc, amb una melodia que entra ràpid. Queda no

0: Ràdio Abrera, 107.9, Els Èxits.
1: Un toro enamorado és Enol. Parla d'anar de valent per fora, eh? Mentre per dins l'amor desarma completament. És d'Astúries.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, compareix avui per segona vegada al Congrés per la gestió de la Dana del 29 d'octubre del 2024, en què van morir més de 200 persones. Ho fa davant la comissió d'investigació que analitza les responsabilitats polítiques de la tragèdia després d'una primera compareixença el novembre passat. La nova cita arriba després que aquest estiu s'hagin conegut missatges del seu govern sobre la gestió comunicativa de l'emergència i en un moment en què Mazón podria defensar que no tenia la posició de garant sobre l'enviament d'alertes. I el govern espanyol es reunirà el mes vinent amb patronals i sindicats per impulsar un gran acord de país que permeti generar un nou contracte social per la intel·ligència artificial. El pacte està obert a empreses, partits i poders públics i busca oferir seguretat a les persones davant dels canvis en el treball i en la vida que aquesta tecnologia suposarà. En aquest sentit, el president del govern, Pedro Sánchez, ha avisat que l'autoregulació no funciona i cal actuar amb urgència per evitar una IA desregulada, opaca, en estampida i en mans d'uns pocs. I la Generalitat ha tret a licitació les obres de reforma del Parc de Bombers Voluntaris de Sant Hilari Sacalm amb un pressupost de més de 367.000 euros. L'actuació arriba després de més de 7 anys de gestions i parteix del projecte tècnic impulsat per l'Ajuntament, que va adquirir la nau i la va cedir com a parc de bombers. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home acusat d'haver atropellat de manera intencionada la seva exdona als Pallaresos, al Tarragonès, per intentar-la matar. Segons les primeres informacions, l'home l'hauria esperat a l'exterior del domicili i l'hauria embestit amb el vehicle quan la dona sortia al carrer. La víctima ha estat traslladada en ambulància a l'Hospital Joan 23 de Tarragona amb diverses contusions i es troba molt greu. El detingut de 47 anys tenia una ordre d'allunyament i, segons els Mossos, ja hauria amenaçat la dona en anteriors vegades. I pel que fa a la mobilitat, matí complicat avui a les carreteres catalanes, tot i que ja es va normalitzant. La P7 registra encara alguns quilòmetres de congestió en sentit Tarragona entre Santa Perpètua de Mogoda i Parets del Vallès per una avaria que obliga a tallar un carril. A la B10 i també hi ha 9 quilòmetres de congestió en sentit sud entre Barcelona i Santa Coloma de Gramenet i 2 quilòmetres de circulació intensa també en sentit nord. També hi ha retencions a la B20 i a la C33 i a la C58 en sentit Barcelona. Finalment, la P7 també acumula retencions a l'Ampolla en sentit Barcelona per la retirada d'un camió accidentat que deixa un carril tallat. I de fet, el Servei Català de Trànsit impulsa aquesta setmana una campanya policial intensiva per reduir les distraccions al volant i vigilar el compliment dels semàfors. Els controls coordinats amb Mossos i policies locals s'allargaran fins diumenge a diversos punts del territori.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Abrera se suma a la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer amb diverses activitats incloses en la Setmana de la Gent Gran 2026, impulsades des de l'Ajuntament d'Abrera en col·laboració amb l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat. Avui dilluns 21 de setembre es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia i la façana de l'Ajuntament i el castell de Voltrera d'Abrera s'han il·luminat de color verd per donar-li visibilitat. La presidenta de l'AFA, Mercè Rull, ha explicat en declaracions a Ràdio Abrera els serveis que s'ofereixen a les famílies des de l'associació.
4: Des de l'AFA el que tenim són diversos serveis. Unes, doncs, primer, la informació i l'atenció a les famílies en segons quina problemàtica. Tenim les ajudes tècniques per segons quina fase de la malaltia puguin utilitzar, o sigui, cadires, llits, coses per la dutxa, etc. Tenim 3 centres de dia. Són centres especialitzats d'estimulació, en el qual intentem que la persona estigui estimulada al màxim possible, independentment del seu grau de dependència que tingui. Són unes al Prat de Llobregat, l'altra el tenim a Molins i l'altra el tenim a Cornellà. L'horari és de 9 a 6. I allà, doncs, li donem un servei integral amb teràpies no farmacològiques d'estimulació, de musicoteràpia, fisioteràpia, controlem la medicació, hi ha dutxes i la veritat és que estan molt ben cuidats i el familiar, doncs, pot més o menys fer la seva vida laboral o la seva vida fora de el que és la cura. També tenim 2 espais fent memòria, en el qual són per primeres etapes primerenques.
3: A continuació, repassem les activitats programades enguany a Abrera a motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer i dins la Setmana de la Gent Gran 2026, que tindran lloc al Casal de la Gent Gran d'Abrera. Dimecres 30 de setembre, a 4:45 de la tarda, es farà un taller de risoteràpia. Dimarts 6 d'octubre, a 5:00, un bingo musical. I dimecres 7 d'octubre, també a 5:00, al Cinefòrum La Gran Lillian Hall. A més, el programa de la salut a les zones de Ràdio Abrera, que cada segon dissabte s'emet en col·laboració amb l'equip d'atenció primària i el Servei de Salut de l'Ajuntament. Hem parlat del Dia Mundial de l'Alzheimer amb l'Andrea Márquez, psicòloga referent de benestar emocional i comunitària de l'equip d'atenció primària d'Abrera. Podeu recuperar el podcast a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Educació.
3: Avui dilluns 21 de setembre es fa la matrícula general de tots els cursos trimestrals des d'A1 fins a C2 del Consorci per la Normalització Lingüística del curs 2026-2027, que començaran la propera setmana. Des de l'Oficina de Català d'Abrera s'oferiran cursos de nivell bàsic. Concretament, el nou curs 2026-2027 compta amb un curs bàsic 1 presencial que s'impartirà els dimarts i dijous de 9:45 a 11:45, dirigit a persones alfabetitzades en alfabet llatí, no catalanoparlants, el qual l'alumnat tindrà un primer contacte amb el català i assolirà un vocabulari bàsic per al seu dia a dia. I un curs bàsic 3, semivirtual, que s'impartirà els dilluns de 10 a 12 amb classe virtual, dirigit a persones que ja han completat el nivell bàsic 2 de català o bé han fet una prova de col·locació i els ha indicat que aquest és el seu nivell. Aquest curs es fan el 50% de les classes en directe de manera virtual i el 50% de treball autònom. Les inscripcions es poden fer en línia o bé presencialment a l'Oficina de Català de Abrera, on també podeu sol·licitar cita i informació si necessiteu fer una prova de nivell. Podeu contactar-hi presencialment al carrer del Rosers número 1, trucant al 634-757-200 o enviant un correu electrònic a abrera@cpnl.cat. També podeu consultar a les xarxes socials a Facebook i Instagram al perfil @ocdabrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
5: Passen 7 minuts de les 12 i entrem ja a l'última hora de Fórmula Matí. La comencem amb Frederita i Aquí estaré, una proposta més melòdica per tornar a agafar el fil després dels informatius. I després, canvi radical de ritme, Henry Méndez, Juan Magán, Chino y Nacho, Luque Rea i José de Rico, junts amb aquest remix del Rayos de Sol, una combinació que ve cargadeta d'energia per encarar la recta final del programa.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Seguim l'última hora amb aquesta proposta que ja ho diu tot des del títol. El Polo arriba amb Camina con Flow, ritme, actitud i una d'aquelles cançons que es fan entrar en moviment, gairebé sense pensar-hi. Continuem amb energia.

0: Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Ara arriba una col·laboració internacional d'aquelles que venen carregadetes de ritme. Fantomel, Kathleen, Willy William, Ben Cristobal i John Briel. Ajuntant forces a Elástico, una barreja de pop llatí, electrònica i energia de pista. Puja revolucions de seguida, eh?
2: Tu i jo tan elástico, nos conectamos fantástico.
3: Sabes lo que siento, vivamos el momento, échale mucha...

Ràdio Abrera, amb tu i per a tu. Ràdio Abrera, èxit sense pauses.

0: Fórmula Matí, última hora.
1: La dona del president espanyol, Begoña Gómez, i la seva assessora seran finalment jutjades per un jurat popular. El jutge Juan Carlos Peinado ha dictat fa una estona l'obertura de judici per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació contra Gómez i només malversació per a Cristina Álvarez. Tal com estava previst, el magistrat les envia a judici abans de jubilar-se aquesta mateixa setmana i rebutja prendre cap mesura cautelar contra elles. Tanmateix, Peinado sí que ha ordenat investigar la capacitat econòmica de Begoña Gómez, a qui ha reclamat que li faci arribar les 5 últimes declaracions de la renda per si cal impulsar-li possibles responsabilitats econòmiques. A la una tindreu més informació, és una última hora. El jutge envia a judici amb jurat popular Begoña Gómez per malversació i tràfic d'influències.
0: L'actualitat al moment. Fórmula Matí.

Amor i amb Café Quijano, la taverna del Buda. És d'aquelles cançons amb història, personatges i aquell toc tan teatral dels germans Quijano. Un clàssic dels primers 2000 que només necessita uns segons per tornar-te a posar en aquella època.

0: La més propera, Ràdio Abrera, la teva ràdio.
1: Ara toca deixar-se portar amb Guille Toledano. Ven i baila-me. Arriba en ritme i ganes de pista, d'aquelles que et fan moure abans i fins i tot de que te n'adonis. Una mica més d'energia per aquesta última hora del programa i a camí de la una.

0: A chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato. Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: Abrera som cultura.
3: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
2: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per a gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Vols més clients? Vols més visibilitat?
6: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
5: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
6: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
5: Si tens un negoci a la comarca,
6: aquest és el teu moment.
5: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
7: Un plaer acompanyar-te en aquest dilluns 21 de setembre. Marxo amb 27 graus de temperatura. Gaudeix del que queda de dilluns i, evidentment, de Ràdio Abrera.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla Maria Lara. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha assegurat avui davant la Comissió de la Dana al Congrés que el Tribunal Superior de Justícia valencià ja s'ha pronunciat i ha descartat la seva responsabilitat penal en la tragèdia. Mazón ha evitat respondre la majoria de preguntes dels diputats i ha alegat que no farà declaracions públiques fins que acabi la instrucció judicial. La nova compareixença arriba després que Susana Camarero entregués a la jutgessa els missatges de WhatsApp en què compartia Mazón el 29 d'octubre del 2024. Aquell dia, l'expresident va demanar inundar de dades als mitjans i va afirmar que dona la sensació que estem d'alerta. I el jutge Juan Carlos Peinado ha acordat l'obertura del judici oral contra Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol Pedro Sánchez, pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular, juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació de fons públics. I en el marc del Dia Mundial de l'Alzheimer, Tarragona ha acollit aquest matí la lectura d'un manifest per visibilitzar la realitat de les persones afectades i també de les seves famílies. En parlem amb el nostre company, l'Adrià Duc, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Adrià, com ha anat tot plegat? Bon dia.
3: Bon dia. Doncs sí, Tarragona ha commemorat aquest matí el Dia Mundial de l'Alzheimer amb la lectura d'un manifest al pati Jaume I de l'Ajuntament. L'acte ha comptat amb la participació de dos familiars de persones amb Alzheimer vinculats a l'Associació de Familiars de Tarragona, que han estat els encarregats de llegir el manifest. La commemoració ha servit per posar el focus en la realitat de les persones afectades per aquesta malaltia i també en la situació dels seus familiars i cuidadors. Durant l'acte, a més, s'ha reivindicat el cost dels tractaments farmacològics, que en molts casos no estan coberts pel sistema públic i suposen una despesa important per les famílies.
2: Gràcies, Adrià. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I Renfe i Avanza han posat en marxa nous bitllets combinats de tren i autobús per connectar Barcelona, Tarragona i Lleida amb diverses localitats del sud d'Andalusia. El servei ofereix una connexió diària per sentit amb Algeciras, Gibraltar i la línia, així com amb Estepona i Marbella. Els bitllets combinen en un únic títol un trajecte en AVE fins a Màlaga i també un enllaç en autobús fins a la destinació final. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home acusat d'haver atropellat de manera intencionada la seva exdona als Pallaresos, al Tarragonès, per intentar-la matar. Segons les primeres informacions, l'home l'hauria esperat a l'exterior del domicili i l'hauria embestit amb el vehicle quan la dona sortia al carrer. La víctima ha estat traslladada en ambulància a l'Hospital Joan 23 de Tarragona amb diverses contusions i es troba molt greu, tot i que no estem per la seva vida. El detingut de 47 anys tenia també una ordre d'allunyament i, segons els Mossos, ja hauria amenaçat la dona en anterior ocasions.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Abrera s'assuma a la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible de 2026 amb diferents activitats per commemorar-la. Aquest diumenge 20 de setembre al matí, primer han gaudit de la pedalada popular pels carrers d'Abrera amb parades d'interès cultural, amb sortida i arribada al parc de Can Morral, la qual ha comptat amb participants de totes les edats que han gaudit d'una botifarrada en finalitzar. L'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i el regidor de Mobilitat i Transport, Alfred Delgado, han donat la sortida. El recorregut ha passat per diferents punts d'interès, com ara la Font dels Peixos, l'església de Sant Pere, l'ermita de Sant Hilari i els horts de Can Morral. A la plaça de Can Morral, aquest diumenge al matí també s'ha organitzat en col·laboració amb la Diputació de Barcelona el taller Festa la teva cistella per la bici, a càrrec d'Acció Clima, al qual els i les participants han pogut elaborar cistelles o alforges senzilles i pràctiques per guarnir la seva bicicleta i fer-la més funcional. A més, aquest dimarts 22 de setembre, durant tot el dia, s'oferirà el servei gratuït de bus urbà aprofitant el dia del mercat setmanal per fomentar el servei de bus entre totes i tots els usuaris que vulguin fer-ne ús. Del dimecres 16 al dimarts 22 de setembre se celebra a Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com són desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric. També es visualitzen els canvis possibles en l'ús de l'espai públic, la millora de la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació.
4: Abrera Informació,
0: esports i benestar.
5: Ja estan obertes les inscripcions per participar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera, convocats per l'Ajuntament amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera, que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, l'activitat física, o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera, o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses pels abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es podran presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, de forma telemàtica, a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat, i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Es poden presentar persones físiques o jurídiques d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals se podeu consultar al web municipal també. Així mateix, el Servei d'Esports hi podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figuren entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi. Han de contemplar les diferents vessants de l'esport local, com ara el rendiment esportiu, la promoció i participació en l'activitat física dels diferents sectors de la població, el foment dels valors implícits en la pràctica esportiva i, en casos especials d'interès, rellevància o repercussió dins la vida esportiva d'Abrera, es podrà atorgar mencions especials per iniciativa de la comissió qualificadora. A continuació us detallem les categories d'aquests premis. Col·laborador o col·laboradora de l'any, reconeixement al centre educatiu o associació de famílies d'alumnes, capacitat organitzativa d'esdeveniments, igualtat d'oportunitats, inclusió i cohesió social, activitat física, hàbits saludables i envelliment actiu, premi als valors esportius, Memorial Antonio Serrano, trajectòria esportiva, èxit esportiu i millor esportista individual, masculí i femenina. Per a més informació, podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal d'Abrera al passeig de l'estació 24 a l'horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges al matí de 10 a 2. També podeu trucar en el mateix horari al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Ràdio Abrera. Ràdio Abrera.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
4: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
5: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
6: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
5: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
7: Ràdio Abrera, digui.
8: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
7: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
8: I us encarregueu de tot?
7: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
8: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
9: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
10: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: radioabrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioabrera.cat.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. L'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha assegurat avui davant la Comissió de la Dana al Congrés que el Tribunal Superior de Justícia Valencià ja s'ha pronunciat i ha descartat la seva responsabilitat penal en la tragèdia. Mazón ha evitat respondre la majoria de preguntes dels diputats i ha alegat que no farà declaracions públiques fins que acabi la instrucció judicial. La nova compareixença arriba després que Susana Camarero entregués a la jutgessa els missatges del grup de WhatsApp que compartia amb Mazón el 29 d'octubre de 2024. Aquell dia l'expresident va demanar inundar de dades als mitjans i va afirmar que dona la sensació que estem d'alerta. I el jutge Juan Carlos Peinado ha acordat l'obertura del judici oral contra Begoña Gómez, dona de del president espanyol Pedro Sánchez, pels delictes de tràfic d'influències i malversació. El magistrat ha decidit enviar-la a judici amb jurat popular juntament amb la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, que serà jutjada per un presumpte delicte de malversació per fons públics. En aquest sentit, la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no ha dubtat en rebutjar els fets. En una roda de premsa que ha finalitzat fa uns minuts, la socialista ha demanat que la justícia sigui imparcial i que compleixi amb la seva funció. Renfe i Avanza han posat en marxa nous bitllets combinats de tren i autobús per connectar Barcelona, Tarragona i Lleida amb diverses localitats del sud d'Andalusia. El servei ofereix una connexió diària per sentit amb Algeciras, Gibraltar i la línia, així com Estepona i Marbella. Els bitllets combinen un únic títol de trajecte en AVE fins a Màlaga i un enllaç en autobús fins a la destinació final. I el govern espanyol es reunirà el mes vinent amb patronals i sindicats per impulsar un gran acord de país que permeti generar un nou contracte social per a la intel·ligència artificial. El pacte està obert a empreses, partits i poders públics i busca oferir seguretat a les persones davant dels canvis en el treball i en la vida que aquesta tecnologia suposarà. En aquest sentit, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avisat que l'autorregulació no funciona i cal actuar amb urgència per evitar una intel·ligència artificial desregulada, opaca, en estampida i en mans d'uns pocs. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un home acusat d'haver atropellat de manera intencionada la seva exdona als Pallaresos, al Tarragonès, per intentar-la matar. Segons les primeres informacions, l'home l'hauria esperat a l'exterior del domicili i l'hauria embestit amb el vehicle quan la dona sortia al carrer. La víctima ha estat traslladada en ambulància a l'Hospital Joan 23 de Tarragona amb diverses contusions i es troba molt greu, tot i que no es tem per la seva vida. El detingut, de 47 anys, tenia una ordre d'allunyament i, segons fonts policials, ja l'hauria amenaçat anteriorment.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, l'entrevista del dia amb Anabel Gómez.
4: Avui parlem d'una realitat que afecta milers de persones i també molt directament les seves famílies i les persones cuidadores, l'Alzheimer i altres demències, amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer que es commemora precisament avui, 21 de setembre. L'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat ha preparat diferents activitats a diversos municipis de la comarca. A Abrera hi haurà tres propostes durant els pròxims dies i en parlem de tot plegat amb la Mercè Rull, presidenta de l'AFA. Bon dia, Mercè.
5: Hola, bon dia.
4: Bé, doncs, què representa per a vosaltres el Dia Mundial de l'Alzheimer? És sobretot una jornada de sensibilització o creieu que també serveix per posar sobre la taula les necessitats de les famílies?
5: Doncs mira, és les dues coses. Una, primer, donar-nos a veure i sensibilitzar la població d'aquesta problemàtica, que a vegades encara, en segons quins llocs, és tabú i s'avergonyeixen de que el malalt, doncs, pugui tenir determinades conductes o de dir que està en un procés de demència, i al mateix temps és un lloc o un dia per reivindicar sobretot la problemàtica que hi ha al darrere de l'Alzheimer. Aquest any, per exemple, està aquesta campanya des de la Federació Catalana, està dirigida al Sí Vull, que és una campanya reivindicativa per al tema de que des del govern s'ha rebutjat, doncs, els medicaments, finançar els medicaments que estan sortint sobre l'Alzheimer. Llavors, ens volem fer veure, perquè a vegades no és només bueno, la FESA venir a fer-se la foto als polítics, sinó que hi hagi una realitat i una voluntat política que en aquest moment no existeix.
4: Quan parlem de l'Alzheimer, sovint pensem en la persona diagnosticada, però darrere hi ha tota una família i moltes vegades una persona cuidadora principal. Què significa per a aquestes persones tenir suport?
5: Doncs, en primer lloc, doncs, tenir informació sobre la malaltia, saber que el que fa el nostre malalt doncs, està dintre d'una malaltia, que no és fet expressament, encara que a vegades a les primeres etapes doncs, pugui haver-hi aquest dubte, i saber doncs, orientar-los en cada cas d'una manera determinada. Nosaltres podem oferir-li informació i assessorament legal, assessorament amb el tema de les ajudes que puguin demanar. Tenim espais de centres de dia a diferents poblacions en el qual la família pot descarregar-se i tenir el seu espai de respir. I sobretot és tenir aquest suport de que no estan sols i que poden compartir també l'experiència amb altres famílies i intentar que la malaltia, acompanyar el malalt en aquest procés, intentar que la malaltia sigui el més portable possible.
4: Perquè quines són les principals dificultats que us traslladen a les famílies que conviuen amb una demència i quins serveis i suport ofereix l'AFA del Baix Llobregat?
5: Doncs mira, principalment ens traslladen a les famílies les dificultats econòmiques, és a dir, tenir un malalt d'Alzheimer és molt car per una família perquè comporta doncs, o contractar una cuidadora o posar-lo en un centre de dia, unes despeses, metges, etcètera, que estem parlant de sobre uns 30.000, 35.000 euros al mes, en primeres etapes, i de 50 a 60.000 euros en fases més avançades. Llavors, això és un esgotament per les famílies. Després, que moltes vegades també han de deixar de treballar o han de reduir jornada laboral per poder tenir aquesta cura cap al malalt. No? Llavors, clar, són moltes... molts problemes que van envoltat amb aquesta malaltia, perquè té moltes potes. També els serveis, a vegades, de les derivacions a l'especialista, des del CAP, això a vegades també els fan un test a vegades de 3 minuts, en el qual a vegades et diuen que són coses de l'edat, i quan van, doncs ja és massa tard aquest tema de l'avanç de la malaltia. Mm-hmm. Des de l'AFA el que tenim són diversos serveis. Unes, doncs, primer, la informació i l'atenció a les famílies en segons quina problemàtica. Tenim les ajudes tècniques per segons quina fase de la malaltia puguin utilitzar, o sigui, cadires, llits, coses per la dutxa, etcètera. Tenim 3 centres de dia. Són centres especialitzats d'estimulació, en el qual intentem que la persona estigui estimulada al màxim possible, independentment del seu grau de dependència que tingui. Un està al Prat de Llobregat, l'altre el tenim a Molins i l'altre el tenim a Cornellà. L'horari és de 9 a 6. I allà doncs, li donem un servei integral amb teràpies no farmacològiques d'estimulació, des de tot tipus de musicoteràpia, fisioteràpia, controlem la medicació, hi ha dutxes, i la veritat és que estan molt ben cuidats i el familiar doncs, pot més o menys fer la seva vida laboral o la seva vida fora del que és la cura. Mm-hmm. I també tenim 2 espais fent memòria, en el qual són per primeres etapes primerenques i allà es treballa amb sociabilització, estimulació cognitiva i estimulació física. I després, on no tenim aquests serveis i més concrets, doncs fem tallers d'estimulació, tant preventius com per persones amb Alzheimer i grups de suport per les famílies, en els quals doncs, allà reuneixen moderats o liderats per una psicòloga per per parlar de les diferents fases i dels diferents problemes que van tenint les famílies al llarg de la malaltia. Mm-hmm. I, bueno, i qualsevol doncs, assessorament que necessitin, cursos, xerrades, doncs es pot, bueno, es poden adreçar a la nostra associació.
4: Ah, en el material que heu editat enguany, a motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer, heu fet servir una frase molt significativa, que quan els records s'esvaeixen, l'amor, les emocions i la identitat continuen trobant el seu camí. Què us agradaria que la ciutadania entengués que, quan senta aquesta frase?
5: A veure, la campanya està també, sobretot aquí, el que és al Baix, la nostra associació, és Encara hi som. Una mica donant resposta a això que et comentava del rebuig, no? del govern sobre els medicaments i sobre no tenir un plan de demències, etcètera, etcètera, perquè a vegades ens pensem que quan una persona està diagnosticada d'Alzheimer ja desapareix, ja no està, i amb les primeres fases o mitjanes aquestes persones encara tenen doncs, autonomia, capacitat de decisió i són, bueno, doncs per poder fer coses i viure, no? Llavors, encara que un no recordi, un pot fallar-li la memòria, però l'essència de la persona encara existeix. O sigui, les emocions, l'essència de la persona, els gustos, no tot és memòria. Vull dir, hi ha altres coses que poden viure d'experiències, de vivències, que no cal tancar-los a casa i dir que ja està. No? Hi ha un procés en el que sobretot dura temps, no? Perquè la malaltia d'Alzheimer dura doncs, molts anys, per desgràcia, però en aquell moment, encara que hi hagin dificultats cognitives, la persona segueix sent ella. Llavors, aquí voldríem donar la importància que a vegades estan eclipsats, no? De que una persona més gran, una persona gran ja no està, no? Tenim perfils joves, gent que encara pot ser autònoma i que a vegades els anul·lem. I sobretot cada administració reivindicar que aquestes persones encara hi són i que encara que la memòria o els records marxin, doncs la identitat d'aquesta persona continua a estar vigent amb el dia a dia.
4: Com deien, heu organitzat diferents activitats arreu de la comarca. Aquí a Abrera acollirem tres d'aquestes activitats. Anem a repassar-les i comencem per la primera. Un taller de risoteràpia que es farà el dimecres 30 de setembre a 4:45 de la tarda al Casal de la Gent Gran. Què hi trobaran les persones?

0: Línia, també heu programat un bingo musical, que en aquest cas es farà el dimarts 6 d'octubre a les 5, també al Casal de la Gent Gran. Quin paper té la música quan parlem de memòria i emocions?
1: Home, la música és una gran aliada dels records i de la gent en particular, no? Però també amb la gent en general, però en particular amb els malalts d'Alzheimer, perquè encara que no recordin el que van fer ahir, recorden la cançó i la lletra de la música d'aquella cançó de joventut o que han escoltat i revoquen molts records. Llavors, a través del bingo musical, doncs, que el fa l'Alba Martínez, sempre té molt d'èxit perquè, a més, ella també canta i li posa doncs, molta ànima, doncs bueno, recordem i refresquem aquelles ja no cançons, la lletra, sinó les emocions que també ens provocaven aquella cançó.
0: I finalment, el dimecres 7 d'octubre a les 5 al Casal de la Gent Gran d'Abrera hi haurà un cinefòrum amb la pel·lícula La Gran Lillian Hall. Per què heu escollit aquesta proposta?
1: Doncs bé, és una pel·lícula que parla de la demència de Corpus de Lewy, que bueno, és un altre tipus de demència. Nosaltres de l'associació no només agafem a persones amb demència del tipus d'Alzheimer, sinó que és un conjunt total. Llavors aquí, doncs, és una miqueta veure la història d'una actriu, no?, que comença a tenir aquest tipus de demència i com ella doncs, reacciona, com lluita contra el que li està sortint, com reaccionen també els amics i l'envoltant d'això. I bueno, crec que és una bona pel·lícula per fer un debat del que representa per una persona ser conscient d'aquestes fases inicials d'una demència i com portar-les. I la família, doncs també, a vegades ens pensem que nosaltres sols podem i necessitem el suport del nostre entorn. Ens hem cregut que serà una pel·lícula que no és un... Tampoc volíem fer una pel·lícula molt dramàtica, que la gent sortís superdeprimida... I clar, però bueno, trobar una pel·lícula que sigui interessant i amena i creiem que pot agradar.
0: I qui us agradaria que s'animés a participar en aquestes propostes que acabem de comentar?
1: A mi m'agradaria que la gent fos conscient de que ens pot tocar a nosaltres. O sigui, a vegades no som conscients de que tots els problemes doncs ens poden afectar en un futur i s'involucressin amb la nostra associació, que veiessin que la nostra associació dona recursos i dona suport a famílies on l'administració no arriba, som un braç més, perquè hi ha una manca de recursos, i que cada vegada la gent és més jove que ens està arribant, perquè el diagnòstic també, la gent va abans al metge i el diagnòstic és precoç, és abans, no? Llavors, tota aquella gent que estigui sensibilitzada, als familiars, que tinguin malalts o que sàpiguen d'algú i vulguin col·laborar amb nosaltres, doncs bueno, que pensin doncs això, que no estem sols, que no estan sols, que estem nosaltres al darrere, que donem serveis i podem donar alguna solució, alguna orientació a les famílies, i que senzillament sensibilitzar a la gent que serà la gran pandèmia del futur, per molt que diguin, i els recursos són els que són. No hi hauran, són limitats i per desgràcia hi ha molta gent afectada.
0: Doncs, Mercè Rull, prenem nota de tot això que ens acabes d'explicar i t'agraïm, com a presidenta de l'AFA del Baix Llobregat, que ens hagis acompanyat una vegada més a Ràdio Abrera per poder explicar i parlar i donar visibilitat a aquest Dia Mundial de l'Alzheimer. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres per ser la nostra veu en els mitjans i comptar amb nosaltres. Aquí estem.
0: I tornem a recordar aquestes tres activitats programades a Abrera motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer que s'emmarquen també en la Setmana de la Gent Gran d'Abrera de 2026. Taller de risoteràpia el dimecres 30 de setembre a 4:45, bingo musical dimarts 6 d'octubre a les 5 i cinefòrum la gran Lillian Hall el dimecres 7 d'octubre també a les 5, totes tres al casal de la Gent Gran d'Abrera. Activitats que estan organitzades per l'Associació de Familiars de Persones amb Alzheimer i altres demències del Baix Llobregat amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Abrera.
2: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
4: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
5: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera.
6: 93-770-2963.
7: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
8: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
7: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
8: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
7: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
8: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
9: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
7: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
9: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
10: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
11: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicle@abrera.cat.
10: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19:30 hores.
11: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
12: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

D'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
3: I sigues part de la solució.
2: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
3: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
2: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
3: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
2: I sigues part de la solució.
4: Ajuntament d'Abrera.
5: Amb tu, per tu.
6: Vols més clients? Vols més visibilitat?
7: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
6: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
7: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
6: Si tens un negoci a la comarca,
7: aquest és el teu moment.
6: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: 107.9. Els èxits. Els èxits.
1: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa ha formalitzat l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya, que ha de desencadenar un pacte nacional i encarar la crisi educativa. La consellera d'Educació, Esther Ribó, ha explicat que serà una reflexió col·lectiva amb la mirada posada a la propera dècada. No ha de ser un espai de diagnosi, sinó de definir, ha dit, les prioritats on es puguin escoltar totes les veus de la comunitat educativa de manera serena per sumar i no per dividir.
3: El president doncs ha manifestat la necessitat que aquest debat s'articuli des de la base, des de la comunitat educativa, que compti amb totes les veus possibles, docents, professionals de l'educació, famílies, subratllant especialment doncs la importància que també té la implicació del món local, també evidentment de les diferents forces polítiques. Hi ha de ser un debat molt territorial que haurà de posar unes bases que després el Consell d'Educació de Catalunya haurà d'ordenar i debatre.
2: I al Congrés, Carlos Mazón s'ha desvinculat de qualsevol responsabilitat per la gestió de la dana del 29 d'octubre de fa 2 anys, en què, recordem, va morir més de 200 persones. L'expresident valencià s'ha negat a respondre a les preguntes dels grups polítics en la comissió d'investigació, emparant-se en la decisió del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià de no investigar-lo, ja que manté la condició de forat. És el segon cop que va a la cambra baixa.
4: Des de la última vez que estuve aquí han pasado muchas cosas, pero en mi opinión la más importante es esta, el auto del Tribunal Superior de Justicia en el que se descarta por completo mi responsabilidad. Una decisión tomada por unanimidad. El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales y ya se han pronunciado al respecto.
2: I el govern espanyol ha condemnat la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'obrir judici oral a Begoña Gómez. La dona del president, fons de l'executiu, sostenen que Peinado ha dut a terme una instrucció arbitrària i injusta que només ha tingut com a objectiu la persecució judicial contra Gómez pel fet de ser la dona del president. Justament avui, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citat a declarar com a investigades en el cas Plus Ultra les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero el proper dia 30 de novembre. I a Badalona, l'estructura del nou pont del petroli estarà llestida en un mes. Serà el moment d'iniciar les tasques d'urbanització pròpiament dites. Avui l'alcalde, Xavier García Albiol, ha visitat l'obra acompanyat del responsable del projecte per conèixer l'estat de l'actuació títica a la remodelació d'avançar a bon ritme. No està obert al públic precisament aquesta tardor. Avui es donaven aquestes dates. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. Ja estan obertes les inscripcions per participar en els tercers premis de l'activitat física i l'esport local convocats per l'Ajuntament d'Abrera amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, l'activitat física o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses per als abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es poden presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs de forma telemàtica o a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Les poden presentar persones físiques o jurídiques d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals podeu consultar a l'enllaç que trobareu a la part inferior de la pàgina web abrera.cat. Així mateix, el Servei d'Esports hi podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figurin entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi. Han de contemplar les diferents vessants de l'esport local. El rendiment esportiu, la promoció i participació en l'activitat física dels diferents sectors de la població, el foment dels valors implícits en la pràctica esportiva, en casos d'especial interès, rellevància o repercussió dins de la vida esportiva d'Abrera, es podrà atorgar mencions especials per iniciativa de la comissió qualificadora. A continuació, us detallem les categories. Col·laborador o col·laboradora de l'any, reconeixement al Centre Educatiu UAFA, Associació de Famílies d'Alumnes, capacitat organitzativa d'esdeveniments, igualtat d'oportunitats, inclusió i cohesió social, activitat física, hàbits saludables i envelliment actiu, Premi als Valors Esportius, Memorial Antonio Serrano, trajectòria esportiva, èxit esportiu, millor esportista individual masculí i millor esportista individual femenina. Per a més informació, podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal, al CAMP, al passeig de l'estació número 24, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 a 2 del matí. També podeu trucar en el mateix horari al telèfon 93 770 0325 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
1: Abrera Informació. Entitats. Cultura.
5: Després de la pausa estival, el Cineclub Maruja Torres d'Abrera reprèn la seva activitat amb un nou cicle cinematogràfic centrat en el cinema de sèrie B. Les sessions tindran lloc a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató a 7:45 del vespre, amb entrada gratuïta i oberta a tota la ciutadania. El fil conductor d'aquesta nova programació de tardor és el cinema de baix pressupost de les dècades dels anys 40 i 50, contraposant una producció nord-americana i una d'espanyola, tal com explica Manel Benito, un dels impulsors del Cineclub Maruja Torres d'Abrera.
6: Començarem aquest mes de setembre amb dues pel·lícules, un cicle de dues pel·lícules, amb el fil conductor d'allò que els americans diuen sèrie B, és a dir, pel·lícules de baix pressupost que han tingut dificultat per ser rodades, produïdes, amb pocs diners, amb actors desconeguts, directors desconeguts, típica dels anys 40 i bona part dels anys 50. I llavors hem volgut contraposar dues pel·lícules, una americana i una altra espanyola. Passarem el dia 18 la primera pel·lícula, The Tour, una pel·lícula nord-americana, i el dia 2 d'octubre una pel·lícula espanyola, rodada a Barcelona per un director sabadellenc, Vida en sombres. Per tant, aquest discurs d'intentar posar en paral·lel dues produccions de baix cost amb les dificultats, a Espanya la censura de finals dels anys 40 i als Estats Units aquella producció de les sèries B fora dels circuits de producció de les grans productores i de l'Star System nord-americà. Aquesta reflexió que proposem al públic de poder veure dues pel·lícules que s'han convertit en dues joies, però que en el seu moment van ser produïdes com si fossin pel·lícules mainstream o industrials per cobrir la necessitat de les pantalles de cinema dels Estats Units.
5: Benito també destaca l'experiència de veure aquests films al Cineclub.
6: Un dels objectius importants del nostre projecte, està superbé, tenir un telèfon mòbil o un iPad o la tele, o llavors veure la pel·li, llavors aturar-la, aixecar-se per prendre un iogurt i després tornar i veure una pel·li en tres sessions, però l'experiència de veure una pel·lícula en pantalla gran, acompanyat del públic, a les fosques i de seguit, crec que és una experiència diferent, és una altra experiència. Per tant, nosaltres oferim això, oferim una sala, crec que molt ben adequada per fer això, amb un acceptable so i una espectacular possibilitat de veure la pel·lícula en una pantalla gran, i llavors l'experiència és diferent. Pels que hagin vist la pel·lícula, que la puguin veure en aquestes condicions, i pel gran públic que no hagi vist aquestes dues pel·lícules ni a la tele ni en qualsevol altra plataforma, doncs els convidem no només a gaudir de la pel·lícula, sinó a gaudir de l'experiència de veure aquesta pel·lícula i poder després compartir-la amb la resta de l'auditori.
5: Tornem a recordar, divendres 2 d'octubre serà el torn de Vida en sombres, 1948, l'únic llargmetratge del sabadellenc Llorenç Llobet Gracia, protagonitzat per Fernando Ferran Gómez i Maria Dolores Pradera, una obra de metacinema que va patir la censura de l'època. Les projeccions es faran a 7:45 de la tarda a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató, amb entrada lliure.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes

0: Pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres. Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
2: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
1: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte. M'anunciaré a Ràdio Abrera.
4: Departament de

0: publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
1: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30.
2: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: La més propera, Ràdio Abrera, la teva ràdio.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Salut alerta que l'Alzheimer està infradiagnosticat en dones perquè es normalitzen símptomes i s'atribueix a l'envelliment o l'ansietat. L'Alzheimer afecta 51.000 persones a Catalunya i va en augment. En el Dia Internacional de la Lluita contra la Malaltia, els especialistes asseguren, malgrat que no té cura, gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destaquen l'eclosió d'una nova fornada de medicaments. Ho apunta el director de la Fundació Pasqual Maragall, Arcadi Navarro.
2: Tots sabem que el càncer de pulmó, per exemple, es pot prevenir. Tots sabem que no fumant prevenim el càncer de pulmó. I ara, quan sentim les notícies que aviat prohibiran fumar a les terrasses, interpretem de bones a primeres, mira, una mesura per prevenir el càncer. Però encara el gruix de la població no sap que l'Alzheimer és una malaltia que es pot prevenir.
1: I el govern central posarà en marxa un pla en els propers 12 mesos per regular i controlar la intel·ligència artificial. Consisteix en un bonus per a petites i mitjanes empreses i autònoms, canvis educatius i més control sobre els models més avançats. Tot plegat, coordinat i pactat en un gran pacte i contracte social, ho ha dit el president Pedro Sánchez.
3: Un gran acuerdo de país entre empresarios, trabajadores, por tanto sindicatos, patronal, partidos políticos, poderes públicos, un gran acuerdo para ofrecer seguridad a las personas ante los cambios en el trabajo, en la vida que esta tecnología va a suponer, y por eso el mes que viene, ya les anuncio, vamos a convocar a los agentes sociales para avanzar ya en este gran acuerdo de país, en este nuevo contrato social de país.
1: A l'ensenyament s'introduirà la matèria intel·ligència artificial al currículum de secundària i formació professional perquè els joves aprenguin a fer-la servir. I Brussel·les obre la porta a intervenir per mitigar l'impacte de l'augment del preu del petroli a la factura energètica. A més, la Comissió no descarta una reunió extraordinària amb ministres de transport de la Unió Europea per abordar la situació en cas que empitjori. El comissari de transports ha explicat que la Comissió està vigilant l'evolució d'aquesta crisi. I ho acabem de saber, l'escriptor, periodista i crític teatral barceloní Marcos Ordóñez ha mort als 69 anys, col·laborador del diari El País durant anys, on va escriure el suplement Babelia, ha fet crítiques teatrals setmanalment des del 2021 i s'ha hagut de retirar per problemes de salut. També havia publicat llibres amb diverses editorials, com és el cas d'Ediciones Destino o Anagrama. Darrer punt, 18 anys després, la penya torna a guanyar un títol, el de la Supercopa CB, i ho ha fet guanyant el Barça per 101 a 87.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Abrera, ens movem i fem esport. Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 amb una programació plena d'activitats per a totes les edats impulsada des de la Regidoria d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera. Hi trobareu activitats com ioga, tai chi, pilates i estiraments, entrenament funcional, tabata, hit i power pump, aigua gym, ciclo indoor i ciclo outdoor, working dancing i ball en línia, aerobox i taller de boxa jove, running club i cross camp, gimnàstica suau, GAC, Movicore, TBC i Step, futbol més 60 anys, torneig de futbol i activitats preesportives, educació física infantil, caminades i activitats a l'aire lliure, activitats per a persones amb capacitats diverses, caminada en família, patis oberts i iniciació a la calistènia. La programació inclou propostes per a tots els cicles de vida, així com activitats específiques per a infants i joves, persones més 60 anys, persones usuàries del camp i infants i joves inscrits als programes d'educació física preesportiva i de capacitats diverses. Algunes de les activitats requereixen d'inscripció prèvia. Recordem que l'Ajuntament d'Abrera va ser distingit pel Consejo Superior de Deportes com l'Ajuntament amb més oferta esportiva dins la categoria de municipis d'entre 10.000 i 20.000 habitants en el marc de la Setmana Europea de l'Esport 2025. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Educació.
4: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre el període de matrícula matriculació per al curs 2026-2027. Les inscripcions es poden formalitzar fins al divendres 25 de setembre de 2026 amb diferents propostes formatives adaptades a les diverses etapes i interessos de l'alumnat. Sensibilització musical per a infants d'I3, I4 i 5, educació musical per a infants, joves, persones adultes i gent gran, educació musical complementària i especialitats instrumentals. A través d'aquesta oferta, l'Escola de Música contribueix a apropar la formació musical a la ciutadania i a fomentar l'aprenentatge i la pràctica de la música al municipi. Les inscripcions es poden formalitzar presencialment a la Secretaria de l'Escola Municipal de Música d'Abrera, ubicada a la plaça del Rabato número 1, de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 8:45 del vespre. Per a més informació es pot contactar amb l'Escola de Música d'Abrera al telèfon 93 770 2702 o a través del correu electrònic escoladamusica@abrera.cat.
0: Abrera Informació. Promoció econòmica.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera t'obrirà el període d'inscripcions per a dos cursos que s'iniciaran al setembre. D'una banda, el curs de neteja d'instal·lacions que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. De l'altra, també estan obertes les inscripcions pel curs de vetllador-vetlladora escolar que s'impartirà del dilluns 21 de setembre al dimarts 13 d'octubre, adreçat a persones aturades majors de 18 anys inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera i que disposin del títol de monitor o monitora de lleure o d'una formació relacionada. Les persones que el cursin podran aprofundir en aspectes com les funcions i responsabilitat del vetllador-vetlladora, els principis de l'escola inclusiva, les diferents tipologies de necessitats educatives especials, les estratègies d'acompanyament a l'alumnat i les tècniques bàsiques de prevenció d'accidents i suport a l'autonomia personal, entre d'altres. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 4:45 a 7 de la tarda.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Veniu a gaudir de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
6: Tasts de gastronomia tradicional, vins a porró, degustacions, música i activitats per a tots els públics. I no us perdeu el concurs de beure amb porró. Animeu-vos i participeu-hi.
5: Us esperem divendres 25 de setembre al carrer del Rabato i dissabte 26 i diumenge 27 al Parc de Can Morral per celebrar la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
6: Organitza Ajuntament d'Abrera.
5: Amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.
7: A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada, t'agrada. Come round to mine and tell me what's been happening.
1: You say it's... Ràdio Obrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El Consell d'Educació de Catalunya comença a treballar en l'organització del gran debat educatiu que li ha encarregat al president de la Generalitat, Salvador Illa, per resoldre la crisi educativa. L'organisme concretarà els aspectes prioritaris i crearà espais amplis de conversa amb els actors d'aquest sector. El mes d'abril presentarà les primeres conclusions. Treballarà les properes setmanes per definir els 5 o 6 temes principals a debatre. Les converses es faran en diferents comissions i amb la participació del màxim nombre de perfils de la comunitat educativa. Ho explica Joan Manuel del Pozo, que és president del Consell d'Educació de Catalunya.
4: La gràcia d'aquest debat és que arribi a molta gent, és a dir, que molts ciutadans i ciutadanes, molts docents per descomptat, moltes famílies per descomptat, alumnes també per descomptat, persones coneixedores dels temes importants de l'educació, invitats estrangers que ens poden aportar criteris interessants amb una territorialització gran. És a dir, volem que se sentin partícips d'això tots els racons del país.
3: Entitats i veïns de l'Hospitalet de Llobregat anuncien que una dona del barri de Santa Eulàlia s'ha suïcidat pocs mesos després de ser desnonada i en un context de salut mental. Lamenten l'abandonament institucional i exigeixen depurar responsabilitats. El Sindicat d'Habitatge i l'Associació de Veïns d'aquest barri han convocat una protesta el proper 3 d'octubre a les 7 del vespre. I parlem dels usuaris de la C-28 al Port de la Bonaigua, que es mostren molestos amb la manca d'horaris concrets dels talls de circulació. Diuen que fa un mes que s'apliquen per obres. Els alcaldes d'Alt Àneu, Josep Rossell, d'Esterri d'Àneu, Pere Ticó, s'han sumat a aquesta inquietud i han demanat claredat, planificació i informació veraç. Fa just un mes que el Servei Territorial de Carreteres de Lleida va anunciar que motiu de les obres en aquesta carretera realitzen i en talls totals de 45 minuts i de 15 minuts en pas alternatiu. La realitat és que aquests talls de circulació poden superar hores d'ara l'hora i mitja. I han intervingut 500 quilos de marihuana en una nau industrial de Santa Perpètua de Mogoda. La policia ha intervingut 2.350 plantes a l'interior d'una nau a la localitat vallesana. L'entrada a les instal·lacions és fruit d'una investigació iniciada al maig, centrada en el cultiu i en la venda. I parlem de cultura. El Palau Robert ens convida a fer un recorregut escenogràfic pels 50 anys d'història del Teatre Lliure amb instal·lacions de destacats creadors de l'escena, com Frederic Amat o Montse Amenós. L'exposició Un Teatre Lliure reinterpreta aquest mig segle de trajectòria en una de les institucions dramàtiques de referència del país.
1: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera ha dut a terme recentment diversos treballs de reparació i millora al parc del Rabató, amb actuacions com la renovació del paviment de cauxó, la instal·lació de noves tanques i la restauració dels jocs infantils. L'actuació s'emmarca en els objectius municipals de manteniment i millora dels espais públics del municipi. Amb aquestes actuacions, des de l'Ajuntament d'Abrera referma el compromís amb la millora de l'espai públic i la qualitat urbana del municipi, amb l'objectiu de disposar d'espais més cuidats, segurs i adequats per al gaudi de la ciutadania. El Parc del Rabató forma part de la xarxa d'espais verds d'Abrera, que ofereixen zones per al passeig, al descans i al lleure, especialment per a les famílies i els infants. Aquests espais combinen vegetació, mobiliari urbà i zones de jocs infantils i formen part del paisatge urbà del municipi. En total, la regidoria gestiona el manteniment i la millora de 34 parcs i jardins d'Abrera, treballant de manera continuada per conservar i adequar aquests espais públics.
1: Abrera Informació. Mobilitat i transport.
5: Un any més, Abrera s'assuma a la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, que enguany se celebra del dimecres 16 al dimarts 22 de setembre de 2026, i des de l'Ajuntament d'Abrera s'organitzen diferents activitats com una bicicletada popular amb botifarrada, un taller de cistelles de bici i servei del bus urbà gratuït. Del dimecres 16 al dimarts 22 de setembre se celebra a Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat, que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicles elèctric. També es visualitzen els canvis possibles en l'ús de l'espai públic, la millora de la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació. El tema escollit per la Setmana Europea de la Mobilitat 2026 és la mobilitat per a tothom, que consisteix a garantir que totes les persones puguin accedir a un transport sostenible independentment dels seus ingressos, ubicació, gènere o capacitats, tant si són joves, grans o encara no han nascut. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'han organitzat diferents activitats. Aquest diumenge 20 de setembre passat s'ha fet la bicicletada popular per descobrir Abrera, botifarrada i taller de cistelles per a la bici, a partir de les 10 del matí des del Parc de Can Morral, on s'ha fet la benvinguda als i les participants. El recorregut ha passat per diferents punts d'interès del municipi, com la Font dels Peixos, l'Església de Sant Pere, l'Ermita de Sant Hilari i els Horts de Can Morral, on s'han instal·lat uns cartells informatius amb codis QR, a través dels quals els ha explicat la història de diferents indrets emblemàtics d'Abrera, punts històrics i d'interès local en format escrit i d'àudio. A l'arribada van poder gaudir d'una botifarrada i aigua per a tothom. I d'11 a 12 del matí es va realitzar el taller Fes la teva cistella per la bici, a càrrec d'Acció Clima Diva. Els i les participants van poder construir cistelles o alforges senzilles i pràctiques per guarnir la bicicleta i fer-la més funcional. I aquest dimarts 22 de setembre, durant tot el dia, s'oferirà de forma gratuïta el servei de bus urbà d'Abrera. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
1: Abrera Informació, Educació, Mobilitat i Transport.
5: Atenció, famílies, un any més, des de l'Ajuntament d'Abrera subvenciona la totalitat del cost del transport escolar pel proper curs 2026-2027 amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Platon i Sartí i l'Institut Voltrera d'Abrera, que viu als barris més allunyats del nucli urbà. L'alumnat de l'Escola Francesc Platon i Sartí, que viu als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat, des d'I3 a 6 de primària, podrà fer ús de les rutes 101 i 102 amb un total de 126 places disponibles distribuïdes en dos autocars més dos acompanyants en cadascuna de les rutes. En cas de dubte respecte de la ruta, podeu escriure al mail a 800013@xtec.cat. De la seva banda, els i les alumnes que cursen ESO i batxillerat a l'Institut Voltrera d'Abrera, que viuen als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat, podran utilitzar les rutes 105 i 106 amb un total de 128 places disponibles, distribuïdes en dos autocars més un acompanyant en cadascuna de les rutes. Des de l'Ajuntament d'Abrera, davant les diferents incidències registrades per l'empresa prestatària del servei del transport escolar Montbus, des de l'inici de la prestació del servei fa 2 anys, s'ha reforçat el seguiment i la fiscalització del servei. En aquest sentit, el consistori ha traslladat aquestes incidències al Consell Comarcal i a l'empresa prestatària i s'ha sol·licitat l'aplicació de les mesures i penalitzacions corresponents. Així mateix, s'ha creat una comissió de seguiment amb l'objectiu de fer un control més exhaustiu del servei i es continuarà fiscalitzant tant el compliment del contracte com la prestació del mateix, treballant perquè es garanteixi en tot moment un funcionament adequat i a les condicions òptimes per a l'alumnat usuari. Per a més informació, podeu contactar amb el Servei d'Educació de l'Ajuntament d'Abrera, carrer dels Rosers número 1, trucar al telèfon 93 770 47 32 de dilluns a divendres de 9 a 2 i dimecres també de 2:45 a 7. Consulteu tota la informació, així com les rutes i els diferents horaris de les parades del transport escolar al web municipal www.abrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
0: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
1: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
2: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
1: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
2: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Què escoltes al mòbil?
3: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera?
3: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
3: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
3: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
2: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: A Abrera gaudim dels patis oberts, un espai per fer esport, jugar i compartir temps amb família.
3: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluc obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
5: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral, en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
3: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluc es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
5: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
6: T'hi esperem.
7: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Presó provisional per als dos detinguts per la baralla de la plaça dels Pagesos a Lleida. La capital del Segrià registra una lleu baixada dels fets delictius, però això sí, un augment de les detencions. Són dades aportades a la Junta Local de Seguretat d'aquest dilluns. Edith López, UAU Lleida Ràdio.
2: El jutjat de guàrdia de Lleida ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als joves de 24 i 22 anys que van detenir per la seva presumpta implicació en la baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos. El cas s'ha abordat aquest dilluns en la reunió de la Junta Local de Seguretat, que també ha posat el focus en la multireincidència. A Lleida s'han detingut 164 persones que acumulaven 3 o més fets delictius imputables i d'aquestes 13 superaven les 20 detencions. Tot i el creixement de la població de la ciutat de Lleida, els fets delictius han baixat un 1,1% entre gener i agost, mentre que les detencions han augmentat un 10%. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat la reducció global dels delictes i el reforç de la plantilla dels Mossos a la ciutat amb 91 efectius. L'escoltem.
3: Aquest 1,1% de disminució és resultat d'una molt bona feina que es porta fent per part del cos de Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i les forces de seguretat de l'Estat, Policia Nacional i Guàrdia Civil, i que portem durant més de 2 anys una reducció sostinguda d'aquells delictes que més impacten sobre la percepció de seguretat de la ciutadania.
2: Entre gener i agost s'han registrat 603 incompliments de les ordenances municipals, principalment per soroll, acumulació de residus o consum d'alcohol al carrer. Per fer-hi front, la Paeria preveu crear un equip específic de la Guàrdia Urbana per perseguir aquestes infraccions, coincidint amb la nova ordenança de civisme que el govern local portarà a debat aquest divendres al ple.
1: Més qüestions. Les cadenes de televisió CNN, IMS Now o el diari Politico han presentat una demanda contra l'administració de Donald Trump per negar l'accés a la Casa Blanca als seus periodistes, una mesura adoptada pel president sota l'argument que els mitjans en qüestió difonen mentides. En un comunicat conjunt han denunciat que la decisió de Trump vulnera la llibertat de premsa. Ja ha contestat Trump en un missatge a Truth Social, la seva xarxa social, dient que no és un atac a la premsa lliure, sinó contra les notícies falses. I el Tanatori Municipal de Tarragona ha culminat la primera fase d'una reforma integral destinada a modernitzar les instal·lacions i oferir un espai més còmode per les famílies, més funcional i segur per als professionals. L'equip es va inaugurar l'any 93 i ha rebut una inversió de més d'1 milió d'euros. I un apunt perquè els Congrés de Diputats homenatge ara a les 6 de la tarda a Pau Casals. Serà la primera vegada que l'hemicicle acull una celebració del Dia Internacional de la Pau i serà la figura d'aquest músic català amb motiu del seu 50 aniversari.
0: Abrera Informació amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Ja estan obertes les inscripcions per participar en els tercers premis de l'activitat física i l'esport local convocats per l'Ajuntament d'Abrera amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, l'activitat física o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses per als abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es poden presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs de forma telemàtica o a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Les poden presentar persones físiques o jurídiques d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals podeu consultar a l'enllaç que trobareu a la part inferior de la pàgina web abrera.cat. Així mateix, el Servei d'Esports i podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figurin entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi. Han de contemplar les diferents vessants de l'esport local. El rendiment esportiu, la promoció i participació en l'activitat física dels diferents sectors de la població, el foment dels valors implícits en la pràctica esportiva, en casos d'especial interès, rellevància o repercussió dins de la vida esportiva d'Abrera, es podrà atorgar mencions especials per iniciativa de la comissió qualificadora. A continuació, us detallem les categories. Col·laborador o col·laboradora de l'any, reconeixement al Centre Educatiu UAFA, Associació de Famílies d'Alumnes, capacitat organitzativa d'esdeveniments, igualtat d'oportunitats, inclusió i cohesió social, activitat física, hàbits saludables i envelliment actiu, premi als valors esportius, Memorial Antonio Serrano, trajectòria esportiva, èxit esportiu, millor esportista individual masculí i millor esportista individual femenina. Per a més informació, podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal, al CAMP, al passeig de l'estació número 24, a l'horari d'atenció a la ciutadania, és a dir, de dilluns a divendres, de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges de 10 a 2 del matí. També podeu trucar en el mateix horari al telèfon 93 770 0325 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
0: Abrera Informació. Entitats. Cultura.
4: Després de la pausa estival, el Cineclub Maruja Torres d'Abrera reprèn la seva activitat amb un nou cicle cinematogràfic centrat en el cinema de sèrie B. Les sessions tindran lloc a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató a 7:45 del vespre, amb entrada gratuïta i oberta a tota la ciutadania. El fil conductor d'aquesta nova programació de tardor és el cinema de baix pressupost de les dècades dels anys 40 i 50, contraposant una producció nord-americana i una d'espanyola, tal com explica Manel Benito, un dels impulsors del Cineclub Maruja Torres d'Abrera.
5: Començarem aquest mes de setembre amb dues pel·lícules, un cicle de dues pel·lícules, amb el fil conductor d'allò que els americans diuen sèrie B, és a dir, pel·lícules de baix pressupost que han tingut dificultat per ser rodades, produïdes, amb pocs diners, amb actors desconeguts, directors desconeguts, típica dels anys 40 i bona part dels anys 50. I llavors hem volgut contraposar dues pel·lícules, una americana i una altra espanyola. Passarem el dia 18 la primera pel·lícula, The Tour, una pel·lícula nord-americana, i el dia 2 d'octubre una pel·lícula espanyola, rodada a Barcelona per un director sabadellenc, Vida en sombres. Per tant, aquest discurs d'intentar posar en paral·lel dues produccions de baix cost amb les dificultats, a Espanya la censura de finals dels anys 40 i als Estats Units aquella producció de les sèries B fora dels circuits de producció de les grans productores i de l'Star System nord-americà. Aquesta reflexió que proposem al públic de poder veure dues pel·lícules que s'han convertit en dues joies, però que en el seu moment van ser produïdes com si fossin pel·lícules mainstream o industrials per cobrir la necessitat de les pantalles de cinema dels Estats Units.
4: Benito també destaca l'experiència de veure aquests films al Cineclub.
5: Un dels objectius importants del nostre projecte, està superbé, tenir un telèfon mòbil o un iPad o la tele, o llavors veure la pel·li, llavors aturar-la, aixecar-se per prendre un iogurt i després tornar i veure una pel·li en tres sessions, però l'experiència de veure una pel·lícula en pantalla gran, acompanyat del públic, a les fosques i de seguit, crec que és una experiència diferent, és una altra experiència. Per tant, nosaltres oferim això, oferim una sala, crec que molt ben adequada per fer això, amb un acceptable so i un espectacular possibilitat de veure la pel·lícula en una pantalla gran, i llavors l'experiència és diferent. Pels que hagin vist la pel·lícula, que la puguin veure en aquestes condicions, i pel gran públic que no hagi vist aquestes dues pel·lícules, ni a la tele ni en qualsevol altra plataforma, doncs els convidem no només a gaudir de la pel·lícula, sinó a gaudir de l'experiència de veure aquesta pel·lícula i poder després compartir-la amb la resta de l'auditori.
4: Tornem a recordar, divendres 2 d'octubre serà el torn de Vida en sombres 1948, l'únic llargmetratge del sabadellenc Llorenç Llobet Gracia, protagonitzat per Fernando Ferran Gómez i Maria Dolores Pradera, una obra de metacinema que va patir la censura de l'època. Les projeccions es faran a 7:45 de la tarda a l'auditori del Centre Polivalent del Rabató, amb entrada lliure.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.
6: Això és Fórmula 107.9, els grans èxits a Ràdio Abrera.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci. Són les 3.

0: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Abrera.
1: Ràdio Abrera. Amb tu i per a tu. Ràdio Abrera. Èxit sense pauses.

0: a chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: Veniu a gaudir de la setena fira gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
3: Tasts de gastronomia tradicional, vins a porró, degustacions, música i activitats per a tots els públics. I no us perdeu el concurs de beure amb porró. Animeu-vos i participeu-hi.
2: Us esperem divendres 25 de setembre al carrer del Rebato i dissabte 26 i diumenge 27 al Parc de Can Morral per celebrar la setena fira gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
3: Organitza Ajuntament d'Abrera.
2: Amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. L'advocacia de l'Estat ha presentat un recurs contra la decisió del Suprem d'aturar cautelarment el dret de vot de la llei de nets, segons fons del Ministeri de Presidència. La norma atorga el vot a tothom que ha aconseguit la nacionalitat espanyola o està en tràmits d'aconseguir-la per ser descendents d'exiliats espanyols. La mesura cautelar de l'alt tribunal paralitza la inscripció de persones a les quals s'ha atorgat la nacionalitat espanyola al cens electoral de residents absents a l'estranger. El Suprem va justificar la mesura amb l'argument que la llei pot alterar i afectar el cens, però l'advocacia veu excessiva la decisió. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat una cimera de partits per abordar la situació de l'educació per aquest divendres al matí. El president ja ha fet arribar una invitació a tots els presidents de grups parlamentaris que podran anar acompanyats dels seus portaveus. Alguns grups ja han avançat que no assistiran a la cita, com és el cas del Partit Popular. Per cert, que Illa avui ha formalitzat l'encàrrec de liderar el debat educatiu al Consell d'Educació de Catalunya. Sortint de la reunió ho ha explicat la consellera d'Educació, Esther Niu.
2: El president doncs ha manifestat la necessitat que aquest debat s'articuli des de la base, des de la comunitat educativa, que compti amb totes les veus possibles, docents, professionals de l'educació, famílies, subratllant especialment doncs la importància que també té la implicació del món local, també evidentment de les diferents forces polítiques. I ha de ser un debat molt territorial que haurà de posar unes bases que després el Consell d'Educació de Catalunya haurà d'ordenar i debatre.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha estat condemnat a pagar 3 milions d'euros a la promotora immobiliària Camier 2000 SL per les obres d'urbanització del sector 21, la zona on es va construir el centre comercial Atrium i un polígon industrial. La resolució posa punt i final en un llarg litigi de fa 20 anys que s'arrossega per afrontar el pagament. L'Ajuntament ha anunciat que portarà al ple aquesta setmana el primer pagament de 700.000 euros i un pla d'ajust econòmic per afrontar la resta. I l'Audiència Nacional ha decidit ampliar la investigació per l'abordatge de la Global Sumot Flotilla de l'octubre passat. S'ha conegut avui, el jutge accepta els recursos de les acusacions, inclou a la causa, a més de detencions il·legals, possibles delictes de tortures, lesions i danys comesos a bord dels vaixells de bandera espanyola. I Torredembarra mostra el seu rebuig al projecte d'instal·lació de pantalles acústiques a la via del tren. Els 7 grups municipals que hi ha a l'Ajuntament han signat aquest dilluns una declaració institucional per oposar-se al plantejament que ha fet EDIF per reduir la contaminació acústica en aquesta línia de la costa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Abrera, ens movem i fem esport. Del dimecres 23 al dimecres 30 de setembre se celebra la Setmana Europea de l'Esport 2026 amb una programació plena d'activitats per a totes les edats impulsada des de la Regidoria d'Esports i Benestar de l'Ajuntament d'Abrera. Hi trobareu activitats com ioga, tai chi, pilates i estiraments, entrenament funcional, tabata, hit i power pump, aigua gym, ciclo indoor i ciclo outdoor, working dancing i ball en línia, aerobox i taller de boxa jove, running club i cross camp, gimnàstica suau, GAC, Movicore, TBC i Step, futbol més 60 anys, torneig de futbol i activitats preesportives, educació física infantil, caminades i activitats a l'aire lliure, activitats per a persones amb capacitats diverses, caminada en família, patis oberts i iniciació a la calistènia. La programació inclou propostes per a tots els cicles de vida, així com activitats específiques per a infants i joves, persones més 60 anys, persones usuàries del camp i infants i joves inscrits als programes d'educació física preesportiva i de capacitats diverses. Algunes de les activitats requereixen d'inscripció prèvia. Recordem que l'Ajuntament d'Abrera va ser distingit pel Consejo Superior de Deportes com l'Ajuntament amb més oferta esportiva dins la categoria de municipis d'entre 10.000 i 20.000 habitants en el marc de la Setmana Europea de l'Esport 2025. Podeu consultar tota la programació, horaris i espais als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Educació.
3: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre el període de matrícula matriculació per al curs 2026-2027. Les inscripcions es poden formalitzar fins al divendres 25 de setembre de 2026 amb diferents propostes formatives adaptades a les diverses etapes i interessos de l'alumnat. Sensibilització musical per infants d'I3, I4 i I5, educació musicals per infants, joves, persones adultes i gent gran, educació musical complementària i especialitats instrumentals. A través d'aquesta oferta, l'Escola de Música contribueix a apropar la formació musical a la ciutadania i a fomentar l'aprenentatge i la pràctica de la música al municipi. Les inscripcions es poden formalitzar presencialment a la Secretaria de l'Escola Municipal de Música d'Abrera, ubicada a la plaça del Rabató número 1, de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 8:45 del vespre. Per a més informació es pot contactar amb l'Escola de Música d'Abrera al telèfon 93 770 2702 o a través del correu electrònic escoladamusica@abrera.cat.
0: Abrera Informació. Promoció econòmica.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per la formació com una eina clau per afavorir l'ocupabilitat i la qualificació professional de la ciutadania, oferint accions formatives adaptades a les necessitats del mercat laboral. En aquesta línia, el Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera té obert el període d'inscripcions per a dos cursos que s'iniciaran al setembre. D'una banda, el curs de neteja d'instal·lacions que s'adreça a persones inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera. Aquest curs té com a objectiu proporcionar els coneixements i les competències necessàries per desenvolupar tasques de neteja i manteniment d'espais i equipaments, millorant així les oportunitats d'inserció laboral de les persones participants. La formació es durà a terme del 28 de setembre al 30 de novembre en horari de 9 a 2 a les aules del Departament de Promoció Econòmica. De l'altra, també estan obertes les inscripcions pel curs de vetllador-vetlladora escolar que s'impartirà del dilluns 21 de setembre al dimarts 13 d'octubre, adreçat a persones aturades majors de 18 anys inscrites al Servei Local d'Ocupació d'Abrera i que disposin del títol de monitor o monitora de lleure o d'una formació relacionada. Les persones que el cursin podran aprofundir en aspectes com les funcions i responsabilitat del vetllador-vetlladora, els principis de l'escola inclusiva, les diferents tipologies de necessitats educatives especials, les estratègies d'acompanyament a l'alumnat i les tècniques bàsiques de prevenció d'accidents i suport a l'autonomia personal, entre d'altres. Les persones interessades poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació al Departament de Promoció Econòmica, ubicat al Mercat Municipal, primera planta, al carrer de Martorell número 20, trucant al telèfon 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. L'horari d'atenció a la ciutadania és de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 4:45 a 7 de la tarda.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
4: Veniu a gaudir de la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
5: Tasts de gastronomia tradicional, vins a porró, degustacions, música i activitats per a tots els públics. I no us perdeu el concurs de beure amb porró. Animeu-vos i participeu-hi.
4: Us esperem divendres 25 de setembre al carrer del Rabató i dissabte 26 i diumenge 27 al Parc de Can Morral per celebrar la 7a Fira Gastronòmica dels Porrons d'Abrera.
5: Organitza Ajuntament d'Abrera.
4: Amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9. Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'Alzheimer afecta més de 51.000 persones a Catalunya i va en augment. El Departament de Salut ressalta el biaix femení d'aquesta malaltia neurodegenerativa perquè 7 de cada 10 afectades són dones i l'Organització Mundial de la Salut la considera una de les grans epidèmies del segle XXI per l'envelliment de la població. Els especialistes asseguren però que gairebé la meitat dels casos es podrien prevenir i destacant l'eclosió d'una nova fornada de medicaments, tot i que de moment no té cura. Avui és el Dia Internacional de la Lluita contra l'Alzheimer. I després dels estius més càlids registrats mai al Mediterrani, extraordinàriament calent, hi ha una aparició del Super Niño, un fenomen que alguns experts qualifiquen d'històric. Tenim la mirada posada a la tardor que comença aquesta setmana. Els meteoròlegs alerten d'un possible augment dels episodis de pluja intensa i de fenòmens extrems. N'ha parlat a la xarxa Clara Brosset, cap de l'equip de predicció de vigilància del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Aquests models, a hores d'ara, ens donen sobretot un octubre per sobre de la mitjana, plujós, amb anomalia doncs, força notable de la precipitació prevista, tenint en compte la predictabilitat, que és baixa, i alerta doncs, amb si hi ha alguna situació que pugui ser no de pluja doncs, extensa d'un sistema frontal, sinó de fenòmens que podrien ser més severs, més de temps, més violent. Que l'octubre sigui a hores d'ara es presenti amb els models plujós no vol dir que estiguem com el març passat, que ja vam tenir molts dies amb precipitació. Potser un sol episodi ja ens pot donar aquesta anomalia positiva de precipitació. I temperatura, doncs, per sobre tota la tardor, sembla.
1: Parlem de xifres. La recaptació per l'impost de successions i donacions ha pujat un 32% al primer semestre de l'any en comparació amb el mateix període de l'any anterior. L'increment és conseqüència principalment de la pujada del preu de l'habitatge i de la bonança borsària, segons el Departament d'Economia. Segons dades de l'Agència Tributària de Catalunya, gairebé 2 de cada 3 persones que han de liquidar l'impost de successions acaben sense cap import a pagar. I el Departament d'Agricultura augmentarà prop d'un 40% els ajuts destinats a la compra de productes per combatre el caragol poma al Delta de l'Ebre. L'objectiu és facilitar l'aplicació de tractaments necessaris per limitar la presència i la dispersió d'aquest animal. La nova convocatòria està dotada amb més de 851.000 euros i arribarà a 451 productors del Delta. I un darrer punt perquè parlem del nostre company Joan Pau Inarejos, que publica el seu segon llibre, Tocats pel romànic. Inarejos, reconegut divulgador d'aquest art medieval, a les xarxes s'apropa ara a l'experiència de persones que han vist com el romànic passava a formar part de la seva vida.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera ha dut a terme recentment diversos treballs de reparació i millora al parc del Rabató, amb actuacions com la renovació del paviment de cauxú, la instal·lació de noves tanques i la restauració dels jocs infantils. L'actuació s'emmarca en els objectius municipals de manteniment i millora dels espais públics del municipi. Amb aquestes actuacions, des de l'Ajuntament d'Abrera referma el compromís amb la millora de l'espai públic i la qualitat urbana del municipi, amb l'objectiu de disposar d'espais més cuidats, segurs i adequats per al gaudi de la ciutadania. El parc del Rabató forma part de la xarxa d'espais verds d'Abrera, que ofereixen zones per al passeig, al descans i al lleure, especialment per a les famílies i els infants. Aquests espais combinen vegetació, mobiliari urbà i zones de jocs infantils i formen part del passeig urbà del municipi. En total, la regidoria gestiona el manteniment i la millora de 34 parcs i jardins d'Abrera, treballant de manera continuada per conservar i adequar aquests espais públics.
0: Abrera Informació. Mobilitat i transport.
3: Un any més, Abrera s'assuma a la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, que enguany se celebra del dimecres 16 al dimarts 22 de setembre de 2026 i des de l'Ajuntament d'Abrera s'organitzen diferents activitats com una bicicletada popular amb botifarrada, un taller de cistelles de bici i servei del bus urbà gratuït. Del dimecres 16 al dimarts 22 de setembre se celebra a Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat, que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com són els desplaçaments a peu, amb bicicleta, en transport públic o amb vehicles elèctric. També es visualitzen els canvis possibles en l'ús de l'espai públic, la millora de la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació. El tema escollit per la Setmana Europea de la Mobilitat 2026 és la mobilitat per a tothom, que consisteix a garantir que totes les persones puguin accedir a un transport sostenible independentment dels seus ingressos, ubicació, gènere o capacitats, tant si són joves, grans o encara no han nascut. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'han organitzat diferents activitats. Aquest diumenge 20 de setembre passat s'ha fet la bicicletada popular per descobrir Abrera, botifarrada i taller de cistelles per a la bici, a partir de les 10 del matí des del Parc de Can Morral, on s'ha fet la benvinguda als i les participants. El recorregut ha passat per diferents punts d'interès del municipi, com la Font dels Peixos, l'Església de Sant Pere, l'Ermita de Sant Hilari i els Horts de Can Morral, on s'han instal·lat uns cartells informatius amb codis QR, a través dels quals els ha explicat la història de diferents indrets emblemàtics d'Abrera, punts històrics i d'interès local en format escrit i d'àudio. A l'arribada van poder gaudir d'una botifarrada i aigua per a tothom. I d'11 a 12 del matí es va realitzar el taller Fes la teva cistella per a la bici, a càrrec d'Acció Clima Diva. Els i les participants van poder construir cistelles o alforges senzilles i pràctiques per guarnir la bicicleta i fer-la més funcional. I aquest dimarts 22 de setembre, durant tot el dia, s'oferirà de forma gratuïta el servei de bus urbà d'Abrera. Trobareu tota la informació als webs arera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @arerainfo.
0: Abrera Informació, Educació, Mobilitat i Transport.
3: Atenció, famílies, un any més, des de l'Ajuntament d'Abrera subvenciona la totalitat del cost del transport escolar pel proper curs 2026-2027 amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Platoni Sartí i l'Institut Voltrera d'Abrera, que viu als barris més allunyats del nucli urbà. L'alumnat de l'Escola Francesc Platoni Sartí, que viu als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat, des d'I3 a 6 de primària, podrà fer ús de les rutes 101 i 102 amb un total de 126 places disponibles, distribuïdes en dos autocars, més dos acompanyants en cadascuna de les rutes. En cas de dubte respecte de la ruta, podeu escriure al mail a 800013@xtec.cat. De la seva banda, els i les alumnes que cursen ESO i batxillerat a l'Institut Voltrera d'Abrera, que viuen als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat, podran utilitzar les rutes 105 i 106 amb un total de 128 places disponibles, distribuïdes en dos autocars, més un acompanyant en cadascuna de les rutes. Des de l'Ajuntament d'Abrera, davant les diferents incidències registrades per l'empresa prestària del servei del transport escolar Montbus, des de l'inici de la prestació del servei fa 2 anys, s'ha reforçat el seguiment i la fiscalització del servei. En aquest sentit, el consistori ha traslladat aquestes incidències al Consell Comarcal i a l'empresa prestatària i s'ha sol·licitat l'aplicació de les mesures i penalitzacions corresponents. Així mateix, s'ha creat una comissió de seguiment amb l'objectiu de fer un control més exhaustiu del servei i es continuarà fiscalitzant tant el compliment del contracte com la prestació del mateix, treballant perquè es garanteix en tot moment un funcionament adequat i a les condicions òptimes per a l'alumnat usuari. Per a més informació, podeu contactar amb el Servei d'Educació de l'Ajuntament d'Abrera, carrer dels Rosers número 1, trucar al telèfon 93 770 47 32 de dilluns a divendres de 9 a 2 i dimecres també de 2:45 a 7. Consulteu tota la informació, així com les rutes i els diferents horaris de les parades del transport escolar al web municipal www.abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Les paraules i la música de Pau Casals han ressonat aquesta tarda al ple del Congrés, que ha acollit un homenatge a motiu del Dia Internacional de la Pau, que ha plegat el president de la Generalitat, Salvador Illa, diversos ministres i diputats i l'abat de Montserrat. L'acte fet en el marc del 150è aniversari del naixement del músic ha començat amb un discurs de la presidenta de la Cambra, Francina Armengol.
2: El 550 aniversari del naixement de Pau Casals, un català universal que se sentia molt orgullós de ser-ho. Una de les figures més importants de la música del segle XX, un músico magistral, universal, cuyo talento extraordinario como violonchelista, compositor y director estuvo siempre acompañado de un compromiso profundo con la paz, la libertad, la democracia y los derechos humanos.
1: S'ha escoltat les interpretacions del violoncel·lista Ettore Pagano, acompanyat al piano a Yoko Suzuki, que, per cert, han fet sonar el violoncel de Casals. La possible ampliació de l'aeroport del Prat no cabria les lleis mediambientals d'Europa, Espanya i Catalunya. Ho ha dit a la xarxa l'ambientòloga i experta en canvi climàtic Anna Pérez Català. Diu que des de Brussel·les es prioritza descarbonitzar i, per tant, un augment de les emissions no estaria a la línia del que marca la Unió.
3: Els arguments de la manifestació que va haver-hi ahir a Barcelona no només eren els ambientals, que són importants, sinó que hi havia els socials i hi havia els econòmics. I crec que tots som en un conjunt sobre què és sostenible de fer, no? Tant sostenible econòmicament com socialment com ambientalment, que és un no rotundador a l'ampliació de l'aeroport del Prat.
1: Un vigilant del centre de menors, l'Alzina, va morir dijous passat després de la contenció d'un jove intern, segons ha avançat Metròpoli. El jove estava alterat i els educadors van intervenir per desescalar la situació, raonant amb ell. Aquesta actuació ja havia acabat quan, durant el trasllat de l'intern a una altra habitació, el treballador va patir un atac de cor. I la plataforma Salvem el Calderí de Mollet del Vallès ha lliurat un primer paquet de signatures recollides per aturar el projecte de construcció d'un nou aparcament. Segons la plataforma, suposa la destrucció dels horts familiars de Can Filosa, que fa anys que s'ha convertit en un espai que treballen els veïns, i a més comportaria la tala de 40 arbres. Entre ells es demana la petició de protegir un ametller gairebé centenari. I les cinc grans cadenes televisives nord-americanes que integren el pool mediàtic per cobrir l'activitat del president dels Estats Units, Donald Trump, han anunciat que abandonen el servei després que el republicà els hagi vetat a la Casa Blanca sota l'acusació de publicar notícies.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: Ladies and gentlemen, boys and girls,
5: Blacktronica.
6: There are places we will see.
7: La evolución de la electrónica en la música de origen negro, protagonista en tu FM. Escuchamos todos los estilos y artistas vinculados al acid jazz, funky, smooth, fusión, soul, techno y las nuevas tendencias ligadas a la electrónica. Todas las épocas son importantes para entender esta genial música. Para disfrutar de la influencia de la electrónica en la música de color, Blacktronica. En la realización, Manolo Prieto.
8: Aventuras libres y creativas reflejadas en su dimensión electrónica viajan en Blacktronica. Un saludo a todos.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. El ple del Tribunal Constitucional debat demà el primer dels recursos dels líders independentistes contra la decisió del Suprem de no aplicar l'amnistia a la malversació. Debatrà la ponència del conservador José María Macías, que proposa desestimar el primer recurs, el de Jordi Turull. Previsiblement, Macías no tindrà prou suport si la decisió no arribarà al ple fins al 6 d'octubre, quan la majoria progressista s'imposarà i donarà la raó a l'escrit de Turull o al següent de la llista. Está Dolors Bassa, per exemple. El criteri que acabi adoptant el Constitucional marcarà l'actuació del Suprem. El jutge Pablo Larena ja ha apuntat que si la sentència a favor d'algun dels líders i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà l'amnistia i aixecarà les ordres de detenció, entre elles la de l'expresident català i líder de Junts, Carles Puigdemont, des de 2017. I el govern català ha anunciat un nou pla per impulsar la rehabilitació d'edificis i habitatges que es troben en situació de degradació. El programa Regenera mobilitzarà 160 milions d'euros anuals durant 3 anys i es vol centrar especialment en entorns vulnerables. Avui l'ha presentat la consellera de Territori, Sílvia Paneque Esparreguera.
2: Però a més, si mesuréssim aquells habitatges que estan en risc d'habitabilitat, diríem que és pràcticament un quart del parc d'habitatges, 560.000 habitatges que tenen més de 45 anys d'antiguitat i, com dic, tenen problemes de condicions d'habitabilitat. Aquesta és la fotografia compartida, el diagnòstic compartit que va empènyer aquest pla Regenera.
1: L'oficialitat del català a la Unió Europea torna demà a una reunió del Consell d'Afers Generals, el format en què reuneixen els ministres d'Afers Europeus a Brussel·les. El govern espanyol va sol·licitar incorporar aquesta qüestió a l'agenda de la trobada més d'un any després de l'últim cop, el juliol de 2025. Davant el fracàs dels últims intents per tirar endavant la mesura, que és un compromís assumit pel PSOE en les negociacions amb Junts per investir Pedro Sánchez, l'executiu espanyol planteja ara vincular l'oficialitat del català, l'euskera i el gallec a l'ampliació de la Unió Europea. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, viatja aquest dilluns als Estats Units per fer un viatge oficial que el portarà a Nova York, on participarà a l'Assemblea Anual de les Nacions Unides, i a Boston, on té prevista una agenda de caràcter acadèmic. Dimecres serà el moment central de l'agenda del cap de l'executiu, ja que compartirà un acte amb l'alcalde de Nova York, Zoran Mandami, i intervindrà davant del ple de la ONU. Precisament aquesta tarda les paraules i la música de Pau Casals han ressonat al ple del Congrés, que ha acollit un homenatge al músic amb motiu del Dia Internacional de la Pau i del seu 50 aniversari del...
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: Pau Nation!
4: Hola, señorita. ¿Me muestras tu invitación, por favor?
5: Sí, aquí la tienes. He cruzado el mundo entero solo para llegar hasta aquí. Espero que no haya problema para entrar ahora.
4: House Nation. Muchas gracias. Puedes pasar. Bienvenida al Santuario del Sonido. Bienvenida al Palacio de Seda de House Nation. Yo soy J.C. Ramoña y durante la próxima hora seré el guardián de tus sentidos. Esta semana te acompañaré a visitar la habitación 318 de este palacio sin igual. ¿Estás dispuesta a comenzar esta aventura sin retorno?
5: Mi curiosidad es mayor que mi miedo. Si el riesgo es perderme en la música, estoy dispuesta a pagar ese precio. Sé que solo tú tienes la llave. No te detengas ahora. Adelante. Quiero entrar en esta habitación.
4: ¿Tú lo has querido? ¿Te sientes preparada para correr este riesgo?
5: Estoy segura de que disfrutaré de esta estancia. Llévame a ese mundo donde la música suena con alma.
4: Muy bien. Como guardián de tus sentidos, me alegra escuchar eso. Ajusta el volumen, porque aquí y ahora comienza House Nation Radio Show by J.C. Randoña. House Nation, el mejor sonido de club.

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera. 12 de la nit.

0: D'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
1: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
0: A Ràdio Obrera, hora 23.
2: Ràdio Reloj.
3: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
2: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
1: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
1: A Ràdio Abrera, Hora 23.

0: pasó.
1: Hora 23.
2: Te lo dije muy clarito.
3: Permanece en la escucha.
4: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
1: Hora 23.
4: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
1: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
4: A Ràdio Abrera, Hora 23.
5: Ràdio Reloj.
6: 12 de la noche en La Habana.

passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
4: El millor de la música a les nits de Ràdio Abrera.